comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. What if I left anything?

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:45, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a 4:00 PM.
2: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a 5:00 PM, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís i d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarregava les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Que jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant al moment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Va. Ep.
1: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, home, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si el trobava un taladro, bueno.
1: Ah, mare, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però tio, però si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: Antena és un receptor. No sé. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. i escolta, en Jaume, de fet ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb empreses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montse Carral, i vull trobar l'aigua. I ara sé tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. I jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, perquè més endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no? Diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, uh-huh. Vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist sauris treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist sauris treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori,
1: uh-huh.
3: Que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí. I mira, diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això uh-huh. Ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no? Sí,
3: exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Uh-huh. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. Uh-huh. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No, ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. Uh-huh. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. Uh-huh. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la més
3: barata.
1: Sempre
3: és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els sauris. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Uh-huh. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, i, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, sí, sí, no, sí, que sí, no es sí. mogués, clar, sí, deu sí, tenir sí, un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Res.
3: Però els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula el saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant el de l'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, aquesta, les energies que tu deies.
3: Aquesta electricitat, bé... Anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Per
3: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Uh-huh. Hauries de notar la gravetat.
1: Clar.
3: Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme i fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica, eh? L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, per no confondre termes. Polar vol dir que tu quan acostes un camp magnètic a l'aigua, L'aigua s'orienta, es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica, és a dir, no
1: hi ha contraliment. Perdona, a simple vista sí. I efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria, no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
3: Sí, estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra que corre filó, tant, si aquest filó, no, és allò, és d'imaginar, roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar a 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem allà aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir, cara de velocitat dels àtoms d'aigua.
3: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare imagina't. Déu, clar. Sí.
3: Per posar-te un exemple, a la Noia, a la comarca de la Noia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina't.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poca o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és que agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aquífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, tampoc perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
4: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. D'altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes. O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que estiren els plats pel cap. Sí, però clar, per carta, de fet, és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, que deia Jordi.
4: Sí.
1: Avorridot, però bueno, en fi. Va, digues.
4: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
4: Bueno, no sé, no, ja en parlarem, no sé. Va. un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria $10,000 a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
4: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
3: La Societat Parapsicològica?
4: Sí.
3: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
4: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir, vamos. Però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites. I, de fet, va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però, bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament, aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era
4: sí,
1: genuï,
4: sí, sí.
1: Eh?
4: I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros,
4: 250.000 euros dels anys 80, o sigui,
1: mira.
4: Dit, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules.
4: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, per on cap on ens porta tot això?
4: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció i que, a més, podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que, de forma ràpida, tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
4: Sí, sí, sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
4: Sí, sí,
1: molt
4: sí,
1: bé.
4: 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
4: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
4: mentre
1: això
4: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils.
1: I uns senyors allà anar cobrant
4: amb una mena d'alberg ple de saurís. que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels auris dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I, a partir d'aquí, anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
4: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Sí. Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
4: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
4: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
4: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si fet de la suma. Bueno, és igual.
3: Bueno, mirava
4: sí,
3: diu,
4: bueno, se'ls queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
4: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
4: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna cosa.
4: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I clar, no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
4: sí, sí,
1: no?
4: Sí, sí,
1: sí. Ah, sí? A veure, anem al tema.
4: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, però
4: això... Llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
4: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar
4: fort. La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
4: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
1: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador Deia, veus com sí que ha servit d'alguna
4: cosa?
1: No,
4: ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I en Rey li anava dient, no, però és que... Però si el mort
1: deia tot el
4: justament. Contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això, després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar èpica. Escolta,
3: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori dels que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Bueno, que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí, també, no? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs, els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
3: I tant.
1: Digues, a veure, doncs, què fan?
3: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
3: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
3: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, sí. Tresors, Això és el que interessa.
3: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital... poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve el cap?
3: Varetes i pèndols. Varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
3: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit de dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí,
3: en diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita doncs parlar, però es barreja tot una mica,
3: Sí, són capaços de dir, des que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, saber, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí. És un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa tu ho has dit,
3: I que està respectat.
1: Sí,
3: és molt del territori, exacte.
1: Sí.
3: Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camió en cisterna.
1: Una veta d'aigua.
3: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
3: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer anar un pèndol a sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol a sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'online,
3: Sí.

0: i a quina profunditat està.
1: Ep!
0: Però ostres, potser i el mapa és públic, no? Eh? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
0: I aquest hi estava.
1: Ah, amic, per tant...
0: Jo no sé, a veure, digue'm, és picàs, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de ciència en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen, eh, aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que et vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
0: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i digui, forades, 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
0: Calla, que em guanyaré la vida així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla
0: és una
1: més,
0: mica,
1: no?
0: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui, has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí, sí, sí.
0: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta,
0: sí.
1: Albert, els alemanys no hi van
2: jo
1: tornar,
2: crec que
1: no van tornar a provar.
2: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí, sí. En fi, no sé. Jordi, digues... És interessant que hi posem aquesta visió històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui, però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
0: exacte,
1: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix el... No? I per sí, tant, sí. Doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
0: I la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto.
1: Clar, ja ho he explicat
0: perquè no ho dubto. Sí, sí.
1: És com allò, no? Aquella creença que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
0: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorró. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com en alfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
3: Bueno...
2: No, s'ha de posar sobre la taula, això.
1: Tens raó. És que...
0: Sí, sí.
1: Escolta, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh?

0: va, tira.
1: Doncs jo avui us portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Sclipse Symmes Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No, no. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
0: Físicament, no?
1: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
0: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
1: Clar. Òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symmes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó que aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada Els Focs, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
0: Inventar coses?
1: Sí, bueno, inventar, no, a pensar coses.
0: A pensar.
1: Ell mentre
0: a
1: anava allà...
0: A teoritzar, vaja, a teoritzar.
1: Sí, sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril de 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia. Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Sclipse Symmes Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres
2: sí,
1: respectives
2: alguna,
1: feines.
2: Eh? No tinc aquest estil, no.
1: De gent així...
3: Podria... Sí, ja, bueno. Només diré que inclou...
0: Un dia ens ho expliques,
3: això. Cucs i veietes. Un altre dia en parlem.
0: Fem una secció un dia.
1: Doncs en aquest senyor... No, en aquest senyor, bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
0: Que, bueno... No, perquè el tio... Perdona, eh? Comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro
1: sí, sí.
0: Que, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ho afirma ja categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió aquest senyor?
1: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no, no ho sé. Però, bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que... Dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no? Diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
0: No falla mai. Sempre no, hi ha no. Gent que ha d'anar a l'aventura.
1: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
0: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
1: Clar, tu dius sí, que hi ha un forat a... que allà hi ha un forat que et porta el centre de la Terra, i segurament... Sí.
0: Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que no és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així, i ja està, va dir, declaro que és així, au, ja està, perquè, no sé...
1: És la seva il·lusió.
0: La seva il·lusió?
1: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè un tal Jeremías N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
0: els... Era Tintín, diguem.
1: Sí, el Tintín americà, diguem, sí. Sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
0: Oh,
1: i clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós. No? Com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
0: No?
1: Un predicador, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí. I tant.
1: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia, doncs com que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum, i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
3: Sí, no té cap falla.
0: Té. Molt lògic, absolutament, sí, és inapel·lable.
1: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
3: Sí.
2: Clar.
1: I...
0: Tot quadra, eh?
1: Home, i també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Que aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
1: Deien que eren respiracions del planeta.
3: Ara
1: la Terra respirava...
3: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
1: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
1: O sigui, el volcà expira i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
0: no,
1: que...
0: Perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
1: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
0: Correcte, està claríssim. Digues.
1: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè
0: aquell
1: boig que tenen allà, fes saber.
0: Ja seria el Pol, sí.
1: Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge al centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre.
3: Home, i amb una meravellosa adaptació de
1: la ciència-ficció, podem dir, moderna.
0: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
1: Win-win.
0: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
0: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
5: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda. A la sintonia de Ràdio Mollet.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
7: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Durant la programació d'estiu continuem acompanyant amb el programa Aquell Any, el programa que fem un repàs d'èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Lemon Free, que és una cançó interpretada per la banda de rock alternatiu alemanya Fullsgarden, pertanyent al seu tercer àlbum, This of the Day. Va ser publicada com a senzill el 1995 i es va convertir en un èxit internacional. Peter Feldenthaler va dir que va escriure la cançó a una tarda de diumenge mentre estava esperant a la seva nòvia. Escoltem Fullsgarden, Lemon Tree.

Blaumut és una formació musical que combina el folk i el pop, la música clàssica i una cançó d'autor. Està integrada per Oriol Aymat, Xavi de la Iglesia, Basil Lambrinov i Manuel Caprovitxas. I fins al 2021, Manel Pedrós, substituït per Toni Pagès. Fan lletres plenes d'imatges i arranjaments d'instruments clàssics de corda que formen l'atmosfera de les seves cançons. Escoltem els Blaumut amb 21 botons.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo i descarregar-lo sempre que vulguis. Phil és el títol d'una cançó interpretada pel cantautor britànic Robbie Williams, llançada com el senzill principal del seu cinquè àlbum d'estudi, en solitari, Escapology. Quan va ser llançada, es va convertir en el major èxit internacional de Williams, venent més de 4 milions de còpies a tot el món i aconseguint el top 10 a tots els països europeus. Escoltem Phil Robbie Williams.

Bailando és una cançó interpretada pel grup espanyol Alaska i els Pegamoides, i inclosa al seu primer àlbum d'estudi, Grandes Éxitos. La companyia discogràfica Hispavox la va publicar el 1992 com el primer senzill de l'àlbum. Va ser composta per Carlos Berlanga i Nacho Canut i produïda pel propi grup. Escoltem a Alaska i los Pegamoides, Bailando.

Cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet acompanyem el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits. Never Gonna Give You Up és una cançó originalment interpretada pel cantant britànic Rick Astley, publicada per la discogràfica RCA Records com a primer senzill del seu àlbum debut d'estudi, Whenever You Need Somebody. La cançó es va convertir en un èxit mundial. Va aconseguir el número 1 a més de 25 països. Escoltem a Rick Astley.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès torna a estar representat en el Campionat Mundial de Hip Hop que se celebra aquesta setmana a Arizona, als Estats Units. L'Escola de Dansa Urbana, SQS, ha estat seleccionada per competir en les categories Adult i Mega Crew, una fita que el situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. El Campionat Mundial comença avui diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països participants. La competició arrenca demà dilluns, però l'equip de Mollet debuta dimarts a les 4 de la tarda als preliminars en la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn de la Mega Crew Division. Des de SQS arriben al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. De fet, Verònica Gil, membre de l'estaf de SQS, ha assegurat que es veuen com a guanyadors.
1: Per mi et diria que guanyadors. I, de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, de deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona. La primera va ser l'any 2024, una experiència que els va servir per conèixer de primera amb el funcionament d'una competició d'aquest nivell. I també us informem que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum. Si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant espectacles o concerts a l'aire lliure. També s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant de centres sanitaris, educatius i altres edificis públics.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Words és una cançó de la banda anglesa The Christians. Va ser el primer senzill del seu segon àlbum, Color, de 1990. La cançó va assolir el número 18 de la llista de singles del Regne Unit i es va convertir en un èxit número 1 a França, on va ocupar el primer lloc de la llista Snap durant dues setmanes al maig de 1990. També a Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, així com a Espanya, va assolir unes bones posicions amb les llistes d'èxits. Escoltem The Christians, Words.

Després de 2 anys de silenci, Manolo García tornava a gravar un nou disc el 2001, aquesta vegada només amb la coproducció del guitarrista Pedro Javier González. El seu nou àlbum, Nunca el tiempo es perdido, va ser gravat entre Girona, Barcelona i París i barrejat a Los Ángeles. Conté 13 cançons pop amb un toc més intimista que el seu primer treball en solitari. Escoltem Manolo García, Nunca el tiempo es perdido.

Continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa d'aquesta setmana o el d'altres. Dolce Vita és una cançó de l'any 1983 interpretada per Ryan Paris i composta i escrita per Paul Masolini i Pierluigi Giombini. El títol de la cançó és una referència a la pel·lícula del mateix nom. Us deixo amb aquest èxit, Ryan Paris, Dolce Vita.

Los Rebeldes és un grup espanyol de rock and roll i rockabilly, procedent de Barcelona, la formació inicial del qual va incloure Carlos Segarra, Aurelio Morata i Moisés Sorolla. Escoltem un dels seus èxits, Bajo la luz de la luna, Los Rebeldes.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Marxem amb Notorious, és el 18è senzill de la banda britànica de New Age, Duran Duran. Llançat per EMI, Notorious va ser el primer senzill publicat de l'àlbum Notorious i el primer llançat per Duran Duran com una banda de tres components, després de la sortida de Roger i Andy Taylor. Va ser un èxit mundial, aconseguint el número 7 al Regne Unit i el número 2 al Billboard Hot 100. Ho dit, us deixo amb Duran Duran i el tema Notorious. Que tingueu molt bona setmana.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, jo t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agrada? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agrada.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols...
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial
0: que
1: interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però fin. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És la meva queixa, ja que te queixes tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. Sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River, i ja em sembla dir, eh? Doncs
1: pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs, mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
0: no,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale, quan
0: bueno,
1: arribem al moment ja la
0: reposarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith, es un corte de pelo horroroso.
4: ¿De quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
6: Aún llevo la copa.
7: ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¿Qué? ¡Es lo que pasa!
8: Deb, soy una sicària.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix també una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. nens. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Uh-huh. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades i de sèries, minisèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pot ser, pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. Everything is going according to plan. Until it isn't. Cherry. Cherry. My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Ni Flowers. No bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no? Sí. Moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop.
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest attachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations on making the cut. I trained a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be baroque than blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. I'm coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. This is my legacy. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de lloba, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin, una altra que tampoc
0: de policies, sí, la veritat. Jo havies dit, és que ja m'havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah, la, saps de què va?
1: No, no, però, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
3: Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
9: I want my baby back, baby back, baby back, baby back.
10: Chili's baby back ribs.
11: Barbecue sauce.
12: Can you repeat the question?
13: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
14: You were a big shot golfer.
15: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
16: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
17: Golf is easy.
18: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
19: The question is, are you a pro or a amateur?
20: Laser focused on.
21: Hey, did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
22: More than almost anyone.
23: I thought you were married.
24: Can I kiss you?
22: No.
24: Do you want to kiss me?
22: Radford is right over there. I asked you not to do that.
24: I can see he's staring at us like a fucking weirdo.
25: Rock and roll!
26: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
27: You look ridiculous in that shirt.
28: I'm getting a lot of compliments.
29: I fought my way back so that we could play together. LeBron and Bronny.
30: Stop saying LeBron and Bronny.
29: Well, what else am I going to say?
30: This isn't a LeBron and Bronny situation.
31: They called in the...
32: You hear those people? They don't want to just see you play golf.
33: Birdie!
32: They want to see you walk and talk.
34: Because you are Lonnie.
32: Lonnie?
33: Lonnie!
34: Lonnie!
33: Fuck it!
34: The greatest this game has ever seen.
29: That's how it's done.
31: They called in the...
0: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de respondre, de reprendre, perdó, la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportista.
1: També t'he dit, canvies...
0: Rafa Nadal?
1: T'ho dic exactament això, canvies, canvies golf per tenis i això és la història de Rafa Nadal.
0: Sí, absolutament. Següent. Següent, que no té tràiler. El
1: no
0: Movistar
1: tràiler.
0: Plus arriba la vida en la sombra d'en... mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
1: A diferència com la majoria de nosaltres.
0: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença és un experiment, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
1: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
0: Sí, molt
1: bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic. Bonic.
0: Sí,
1: bonic.
0: Sí, una mica Berlí, però versió presó.
1: Home, doncs pues mira, sí.
0: Sí. A HBO Max el que arriba és Tiptoe.
35: Morning, everybody.
36: Morning, boss.
35: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
36: Dripping. Oof.
37: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
36: Well, a little bit.
38: Boy next door looking for sex online and lying about his age. His dad's downstairs the electrician.
39: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
38: Quick clap.
0: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides. Doncs
1: pues mira, me sembla un concepte interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Com a través de la radicalització d'absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals. Sí, és un tema interessant.
0: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix el que també arriba és El Palacio del Este.
2: Visionul 보고 없을 줄도 안다 들었어.

0: 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지 않소.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig, que no, que es, perdó, que escolte els morts,
2: sí, sí,
1: entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaja. Ah. Pues ja ho veurem.
1: Vaya merda de tràiler.
2: On ho hem de veure, això?
1: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: Tu eres Greta Álvarez. Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana.
1: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anhels, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
2: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
1: Sí, jo juraria que sí.
2: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
1: Sí, no sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
2: No?
1: No.
2: Ah, doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
1: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
2: Sí, home, l'hauríem de tenir.
1: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res.
2: Ai.
1: No
2: ai,
1: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults,
2: sí,
1: nascuda el 1997.
2: Què estareu vols? Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh? Teniu per veure aquest estiu.
1: I a més és una sèrie, i l'altre, i l'altre.
2: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
1: Ah.
2: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El otro padre.
4: Tenemos una sorpresa, así que vámonos. Ah,
5: felicidades otra vez.
6: Te has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
7: ¡Julieta!
8: Julieta, ya vamos, mi amor, nos ya vamos, por favor, cárgala.
9: Cuidado, por favor.
10: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
11: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
12: Sí, yo también. Y yo.
13: Me voy a morir.
14: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
15: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
1: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
2: Ojo.
1: No cal saber què passarà.
2: Ojo, a mi me semble, a veure, culebronera,
1: venezolana.
2: Culebronera màxima, eh? Sí, però, sí. Però, vamos, o sigui, que, vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons i fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
1: Exacte. Papà, diense el otro padre.
2: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
1: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa. És tan previsible... què més? A Netflix també arriba Jing, Unidad d'Elit.
9: Os recuerdo nuestro lema, un compromiso para toda la vida.
12: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor, pero tiene un precio.
13: Max, tu padre murió y todos tuvimos que vivir con ello.
15: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
16: ¿Por qué estás aquí, Max?
17: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
15: Tienes que prometerme que lo protegerás.
18: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
1: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno... a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat a lo de aquella sèrie...
2: Digues.
1: La de policia, és la de... És que no me'n recordo.
2: Ai, és que si
1: que,
2: no me'n
1: que s'han fet com
2: més.
1: Bastantes versions.
2: Sí? No ho sé.
1: No sé com es diu.
2: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
1: No. Portava la W baixa.
2: Vale.
1: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
19: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
20: La verdad, no tiene cara de policía.
19: Se dedica él.
21: ¿Y qué cara tiene un policía?
19: Leo Matei.
1: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Matti.
2: Matti.
1: En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar... una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara, val?
2: Sí.
1: Jo vaig mirar la primera temporada.
2: I què?
1: És, o sigui, a veure, és una sèrie per passar l'estona.
2: Vale.
1: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona.
2: Està bé.
1: I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
22: En Ransom Canyon... Everyone's running from something. We're running to something.
23: Well, if it isn't Stan Kirkland.
22: It's been a while, huh?
24: What is it with that guy anyway?
22: He lost everything. Just trying to make sense of it.
25: So, you came home from New York.
1: Diners, poder, secrets acudeixen a un petit poble de Texas on un ramader vidu ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
2: Vale.
1: Llavors, amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé. A veure, és passable. Continuem. Sky Showtime, el que arriba és Star Trek.
2: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
1: Vinga. Strange New Worlds.
26: Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
27: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
26: Perhaps what happens next will define everything.
27: Where are you sending us?
26: Well, this is a fun one.
0: I know.
1: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
2: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
1: Molt trequi.
2: Però, en fi, es diuen trequis els fans
1: vale.
2: de Star Trek, eh?
1: Vale, vale, pues imagina't el
2: no, és que,
1: nen.
2: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs,
1: sí.
2: eh? Sí, sí, és molt fan, ell.
1: Carai, vale, vale, vale.
2: Doncs
1: no
2: això.
1: No he dit res.
2: Quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
1: I tant.
2: Tot vostre.
1: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café.
2: Vale,
1: i fins
2: claro.
1: a Preti.
2: Claro.
1: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
2: Sí, fa pinta.
1: HBO Max, Stuart no aconsegui salvar l'univers.
2: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
1: Venga,
2: per què?
1: Venga.
2: Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
1: no.
2: vegada? No. I saps el que és, The Big Bang Theory?
1: Sí, sí.
2: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
1: sí,
2: així dir-ho.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs aquest spin-off és... totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory. I realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i en una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
1: Doncs molt breument, eh? A Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis.
2: Un altre spin-off estrany,
1: eh? AMC The Walking Dead, Dead City, entenc que aquest també.
2: Un altre més, sí.
1: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Projecte Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix i Batman el cruzado enmascado, mascarado, suposo.
2: Enmascarado. Sí. Aquest és d'animació.
1: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol anava a dir una altra cosa.
2: A les plataformes, no?
1: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això Abans Seria, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès s'ha tornat a posar al centre del panorama del billar català. Aquests dies a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. En total són 256 billaristes d'arreu del territori que han participat en aquesta 16a edició del campionat, el qual és considerat el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors de arreu d'Espanya. L'Open, repartit en 8 quadrants de 32 doble K europeu, començava el passat dijous amb 3 quadrants individuals. Divendres se'n disputaven dos més, un al matí de parella escocesa i un altre de popular. Ahir dissabte era el torn dels 3 quadrants següents i avui diumenge arriba la jornada més emocionant. Gerard Camp, president de MOVA, ha comentat que avui diumenge és el dia més atractiu, amb competicions que van de vuitens fins a finals.
1: Ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà. I el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
0: La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè van recordar Germán Blasco, membre de l'associació que es va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera és el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. El consistori va aprovar l'octubre de 2025 el nou contracte de gestió integral de l'aigua amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més, i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública d'aquest servei.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. Eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres, sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

Hola, amics de l'eixida, com esteu? Doncs jo sóc en Sergi i els moments en què sento benestar són aquells moments que comparteixo amb les persones que m'envolten i amb qui em sento bé. Per exemple, amics, familiars i fins i tot companys de feina. Però també sento molt de benestar quan faig activitats que connecten amb mi mateix. Per exemple, llegir, però també tocar el violí, que ho acostumo a fer quan tinc un mal dia o quan plou, és una mania que tinc i que fa que el meu estat d'ànim doncs millori. I també sento benestar doncs caminant per la natura, fent activitats per la natura, o quan el sol de la primavera que comença a escalfar doncs toca sobre la meva cara. Això em dona molta energia i em fa sentir molt bé. Una abraçada a tothom.

Hola, bon dia, sóc la Diana de Molins de Rei i el que m'aporta benestar és el raig de sol. Quan em llevo al matí i veig la llista de coses pendents, però just avui no hi ha res urgent, i quan miro per la finestra i veig que fa solet, surto a esmorzar a fora i em recarrega les piles i em ve un somriure de dir sí, avui aniré fent cosetes però no hi ha gens de pressa.

Hola, sóc en Marc i el que a mi em fa estar bé és jugar a futbol amb els meus amics i doncs que no importa el resultat, sinó importa que ens divertim.

0: I de cop, entre el fer i el semblar automàtic, perseguint la maleïda pastanaga, un instant senzill ens retorna la màgia.
1: Escoltar la serenor d'un paisatge.
0: Capbussar-te en unes branques.
1: Sintonitzar amb el teu batec.
0: Escriure versos que ningú mai llegirà.
1: Fer bombolles de sabó. Fer bombolles d'il·lusió.
0: Assaborir l'ara i aquí.
1: Dibuixar un capvespre a la pell.
0: Desaparèixer entre llençols.
1: Degustar els rajos del sol.
0: Els minuts passen volant, la ment se sent relaxada i el cor ple. És el benestar real i sostenible que ens recorda que sí, que també forma part de nosaltres, de la nostra vida. No és tan aliè, llunyà o difícil de trobar com ens pensem. S'amaga a les petites coses. Només espera que ens donem el permís per evitar-lo.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de ràdio El Despertador. Som la Mariona Rabassa Irla i el Jordi Muñoz Jovell, i avui, que ja tenim la primavera amb nosaltres i que fora el món segueix el seu rotllo, com sempre, volem convidar-vos a entrar a la nostra Eixida per evitar el benestar.
1: Potser és que l'arribada del bon temps ens està afectant, ja era hora, però teníem moltes ganes de dedicar un programa a parlar d'aquests moments de serenitat, de gaudi, de presència, i de fet, més que parlar-ne, el que volem és que els sentiu i connecteu amb ells. Vam acabar l'any parlant del malestar de la felicitat a propòsit del nou llibre del Despertador que has escrit tu, Jordi, i que, per cert, ja és a les llibreries oficialment i l'estaràs presentant aquests dies. No sé com ho portes, això.
0: Molta emoció. Amb moltes ganes que convidi realment a evitar el benestar, no? Sabem com va, amb moltes ganes de també conversar amb cadascuna de les persones que el pugueu llegir i res, a veure com us arriba.
1: Doncs t'acompanyarem aquests dies de presentació. Aviam amb qui et posen a la parada de Sant Jordi, amb quin autor d'èxit t'asseuen. Bé, justament en aquest programa repassàvem tot allò que ens produeix insatisfacció, patiment, angoixa, quan perseguim aquest estat ideal impostat de felicitat. Avui, però, volem quedar-nos en la segona part del títol del llibre, el subtítol Desmontando mitos para evitar el bienestar. De fet, amb la segona part de la segona part del subtítol, per ser més concrets.
0: Sí, per un dia, i sense que serveixi de precedent, deixem-nos de mirades crítiques i d'anàlisis i submergim-nos per un moment en un viatge d'abundància i llum.
1: I quines ganes de començar, però abans de posar-nos en matèria, respirem conscientment i profundament un moment, relaxem-nos i vinga, va, esteu a punt? Comencem.

0: La vida no té cap significat a priori. El significat de la vida depèn de tu, i el valor de la teva vida no és res sinó el significat que triïs. Jean-Paul Sartre, filòsof francès.
1: L'any 2004 arribava per primera vegada a les nostres llibreries L'home a la recerca de sentit, una obra escrita el 1946 pel psiquiatre austríac Viktor Frankl. Allà hi relata el seu pas per diversos camps nazis i el seu dia a dia després de ser alliberat, una experiència que evidentment el va marcar i el va portar a definir i desenvolupar els conceptes bàsics de la logoteràpia, una psicoteràpia orientada cap a la recerca del sentit de l'existència pròpia en pacients víctimes de patiment emocional prolongat. Després de dues dècades en el mercat del nostre país, el llibre va agafar volada tot just l'any passat i durant més de 160 setmanes seguides va mantenir-se a la llista dels més venuts de no ficció. Què ho fa que, de cop i sense un motiu aparent, una obra com aquesta es converteixi a deshora en tot un fenomen?

Viktor Frankl va néixer al si d'una família jueva vienesa l'any 1905, quan la psicoanàlisi de Sigmund Freud començava a guanyar popularitat entre els psiquiatres europeus. És per això que, durant la seva joventut, quan es va començar a interessar per la psicologia i la salut mental, la seva formació autodidacta sobre el tema incluïa molts textos sobre psicoanàlisi. Tot i això, també des de molt jove va començar a desenvolupar un notable interès per la filosofia, característica que definiria la seva personalitat i la seva manera de plantejar-se preguntes existencials sobre el sentit de la vida. Als anys 30, immers en l'estudi i el tractament de la depressió i la prevenció del suïcidi, ja defensava la idea que el benestar i la salut mental tenen molt a veure amb la manera com se li atorga sentit a l'existència humana. Tot i així, el que el portaria a reafirmar-se en les conviccions va ser una experiència terrible i potencialment traumàtica viscuda en carn pròpia. El seu pas per quatre camps de concentració nazis, inclòs el d'Auschwitz. I és que quan l'home que fins llavors havia defensat que la vida sempre, fins i tot en les circumstàncies més penoses, té un sentit, va ser alliberat el 1945 per les tropes estatunidenques, va escriure: "I jo em trobo aquí, en aquesta ciutat mig destruïda, sol, sense llar i sense pàtria. Res no té sentit per mi. Res no aconsegueix alegrar-me, ni tan sols la feina." Fins i tot l'esperança de retrobar-se amb la seva mare i la seva dona s'havia esfumat. La mare, assassinada a Auschwitz, i la seva esposa, la Tilly, morta de tifus a Belsen. El seu pare, per cert, també havia mort estant amb ell al camp d'extermini. Pel que sembla, la persona destinada a patir no troba un final. Sempre es pot enfonsar més i més, deia en una carta. Aquestes, i no les viscudes com a presoner als camps nazis, van ser les hores més baixes de Frankl. En retornar a Viena, el psicòleg es va refugiar ràpidament en la feina, que li servia d'anestèsia per apaivagar els seus pensaments, però no pas el seu malestar. Poc a poc, però, i aplicant els principis del seu mètode, la logoteràpia, va anar reconciliant-se amb la idea que la vida té un sentit infinit, encara que sigui a través del patiment i el fracàs. Durant aquests anys de postguerra, també va escriure L'home a la recerca de sentit, que citàvem al principi. I tant aquesta obra com a les notes personals i les cartes al seu arxiu privat, Viktor Frankl ens ha llegat multitud de lliçons de valor universal que ens conviden a reflexionar sobre com podem evitar el benestar. Com quan diu que la persona sempre conserva la llibertat d'adoptar una actitud o una altra davant del seu destí, davant les circumstàncies. O també, la felicitat és com una papallona. Com més la persegueixes, més fuig. Però si dirigeixes l'atenció cap a altres coses, ella ve i suaument s'atura a la teva espatlla. La felicitat no és una parada en el camí, sinó una manera de caminar per la vida. I sobretot quan ens recorda que l'amor, al capdavall, és l'única resposta al problema del sentit de la vida. Sentit i actitud, dues paraules clau quan parlem de benestar. No podem decidir tot el que ens passa, i a vegades allò que ens passa pot ser tan esfereïdor i inexplicable com l'experiència del nostre protagonista. Tanmateix, podem continuar connectant i construint un propòsit des de l'acceptació de les noves circumstàncies vitals, del present. I si ens preguntàvem com és que ara, 80 anys després, l'obra de Frankl s'ha convertit en un best-seller, demanem-nos primer: és que a la societat occidental d'avui ja no ens treu la son el sentit de la vida? És que els humans hem après a no repetir els horrors de l'Holocaust?

Hola, jo sóc l'Olga i la manera en la que trobo major benestar o que m'agrada més anar-lo a buscar de manera conscient és passejar. Sí, passejar per la platja, per davant del mar. M'encanta passejar descalça, notar la sorra a la planta dels peus, posar els peus a l'aigua, també, si es pot, i simplement quedar-me mirant el moviment de les onades. Poder-me sentir que formo part d'aquesta natura tan perfecta em dona molta pau, em dona benestar, m'ajuda a calmar la ment, m'ajuda a equilibrar-me, a sentir-me de millor humor. I doncs això, passejar o també poder seure, jugar amb les mans, enterrar-les a la sorra, em dona molta pau. En general és el mar, en general poder mirar el mar o les vistes al mar, però bueno, poder-me dedicar una estoneta de tant en tant i fer una passejada és per mi doncs la manera més ideal de trobar aquest benestar i de reconnectar amb mi mateixa i amb la vida.

0: Avui estem a l'espai de l'Àgora, en la millor àgora possible, aquí a el que és la natura, no? I hem vingut a un bosc preciós que hi ha aquí a Caldes de Malavella, amb la companyia dels arbres, dels ocells, del vent, de la calma, de la Índia, que ens acompanya avui aquí també aquí, i sobretot també de la Isabel Verdaguer. Quin gust tenir-te aquí. La Isabel és de Caldes de Malavella, precisament. Hem vingut a un dels boscos que freqüentes. És terapeuta, directora del projecte Biodom Natura, on combina ecoteràpia, ciència i espiritualitat per millorar el benestar físic i emocional. Ofereixes experiències de connexió amb la natura, com banys de bosc i teràpies personalitzades. A més, la Isabel ha col·laborat amb nosaltres en diferents propostes i avui és un plaer doncs, tenir-vos a les dues aquí. Com estàs, Isabel? És un plaer compartir aquest espai.
1: Pues per mi també és un plaer, com sempre, que estic amb vosaltres i, a més, estem en aquest entorn, doncs no podíem estar més bé.
0: Hem vingut avui aquí, precisament al teu lloc de treball, no? Al teu despatx, per conversar amb una mica, ja que estem parlant de vital benestar, doncs em sembla que només respirar per un moment, com dèiem, aquest aire fresc, aquest paisatge, aquesta llum, aquests colors, aquesta olor, no? Aquestes aromes, és com si quasi immediatament ja connectéssim amb el benestar, no? Per què passa això, Isabel?
1: Doncs mira, Jordi, la veritat que estar al bosc, com tu dius, és la millor medicina que pot existir per tenir un gran benestar i millorar la nostra salut. I és que ja, no sé per on començar, perquè hi ha tants factors i elements que ens proporcionen aquesta salut que te diré alguns d'ells, no? Realment estar al bosc és estar a casa. Primer de tot és un tornar a casa, perquè és això el que estem acostumats. Encara que ens sembli molt llunyà, perquè la nostra generació, els nostres pares i avis, doncs això ja no l'han viscut, però si parlem a nivell evolutiu, de tota la vida que tenim com a humans, doncs estem acostumats a viure al bosc. El bosc era on vivien, venim dels arbres, no? I llavors el nostre cos doncs, realment està acostumat pues, a viure en aquest entorn i beneficiar-se de tot el que hi ha al bosc. I què n'hi ha, com preguntes? Doncs, per exemple, el que respirem. Quan inspirem, no? que és algo que no es poden posar quasi paraules, no? I que si ho anem entrenant cada vegada notem més sutileses, doncs tot això que sentim són les aromes del bosc. I aquest aroma no està simplement perquè sigui agradable, sinó realment són les paraules del bosc. És com es comuniquen les plantes. I s'estan dient moltes coses ara mateix. No? I hi ha moltes molècules i cada vegada se sap més que és tot un llenguatge molt complex. I ara saben que estem aquí, les plantes. I això que respirem, doncs, és bo per elles, no només perquè es poden comunicar, sinó més a més perquè és el seu sistema immunològic. I aquestes substàncies doncs, les envien per guarir-se i protegir-se. I nosaltres, com animals que som, que vivim aquí, doncs estem acostumats a rebre això i que sigui també el nostre sistema immunològic. Això és una de les coses. Però és que, a més, només els seus colors, els diferents verds que hi ha a natura, tal com ens entren, ens relaxen. La nostra vista està realment molt acostumada a rebre aquests verds i que realment, per exemple, el nostre cervell té una sèrie d'ones, no? Doncs, que es diuen alfa, beta, doncs les alfes augmenten, que ens donen tranquil·litat, ens donen relaxació. Aquestes augmenten i, en canvi, les betes disminueixen, que són les que utilitzem, doncs, per exemple, doncs, quan estem en un nivell molt alt cognitiu, no? I t'hi podria dir moltes coses més, com els sons. Els sons dels ocells, si ara deixo de parlar... És que ja has vist tot, has somrigut de seguida. Ens fa somriure, però no com algo cultural que somriem, no, és que ens fa somriure, ens canvia l'expressió de la cara. Sentir els 5 minuts al dia el so dels ocells està demostrat que és molt beneficiós. I així tot, les estructures, les formes fractals de la natura són molt bones. T'hi podria dir moltes coses i simplement a nivell psicològic, el fet d'estar aquí i sentir el nostre cos, sentir que és casa nostra, només això, amb el sostre arbori com a sostre de la nostra casa, ens fa sentir realment molt bé, molt acollits i molt a casa. És la mare natura, és la nostra mare.
0: I em crida molt l'atenció tot això que dius, com l'espècie humana, no? En aquest afany també de domini davant del món, no? També segurament de control, ens hem anat separant de la natura, no? Hem vist com si, de fet, surt molt l'expressió, no? Aquest cap de setmana hem anat a la natura, no? Com si no fóssim nosaltres ja a part de la natura, no? I és com si ens distingíssim de la natura, no? I em crida molt l'atenció, com dius, que nosaltres reaccionem contínuament a la natura perquè som natura, no?
1: Exacte, sí, sí. Aquesta nostra, per nosaltres, és més, per a gran majoria de població, és la ciutat, els pobles, les cases construïdes. I quan anem a la natura és l'excepció. Diem, anem a la natura i anem a buscar bolets, o anem a fer fotografia, o a fer footing, o a passejar el gos, que està molt bé, això. Però hem oblidat que som natura, no? Llavors, estar en contacte amb nosaltres també forma part de l'anem a la natura. És primer, entra a la teva natura per poder realment connectar amb la resta de natura. No amb la natura, amb la resta de natura, no?
0: Per tant, això no estan parlant d'aquest viatge que deies que tornar a casa, potser en lloc de forçar de fer alguna cosa extraordinària, per això que deies, no, per dir, ostres, no, per estar bé he d'anar allà, és potser hem de fer el viatge al revés, no, deixar-nos ser, deixar-nos estar i deixar-nos ser natura també. Sí. Estiguem on estiguem, no?
1: Sí.
0: Perquè com la natura simplement està aquí, no està forçant res, no?
1: Sí, mira, estem aquí tan senzill com estar aquí asseguts tu davant meu, jo davant teu, i estar presents. No? La clau també per estar a la natura i ser natura és l'escolta aquesta activa també i la presència, no? Perquè jo estic per tu i tu estàs per mi i som natura. I junts estem amb harmonia i en connexió amb el tot. I això, no, això és una cosa que tenim realment molt oblidada i que no ve d'un dia a parlar. O sigui, no ve ràpid aquesta reconnexió, però sí que ve. Sí que bé, pot venir de cop, eh? És com un clic que de cop, quan te permets estar en silenci, per exemple, encara que estiguis acompanyat, estar en un moment de silenci, de caminar a poc, de deixar-te estar, de no tenir cap objectiu, és quan de cop dius, uau, és que inclús te canvia la manera de veure el bosc. En algun moment, llavors, després podem fer un exemple d'això, no? De petit exercici que te pot ajudar a fer aquest clic.
0: Sí, perquè precisament això que avui estem parlant de vital benestar i que estem en això de vital benestar, volem aprofitar que estem amb tu per fer una immersió real, no? Ara deies de com només a nivell sensorial, no? Kinestèsicament, amb tots els sentits, hi ha tants elements que ens permeten entrar en això. I tu que ets ecoterapeuta, com dèiem a l'inici, ens podries explicar en què consisteixen els acompanyaments que fas, en què consisteix un bany de bosc, que se'n parla molt, hi ha molta literatura, però en què consisteix això? I d'on ve?
1: Doncs mira, els banys de bosc, de fet, el bany de bosc és una de les coses que faig dins de l'ecoteràpia, no només hi ha els banys de bosc, hi ha això, el bany de bosc, teràpia forestal, hi ha l'acompanyament i exercicis que fem amb els gossos, perquè només el contacte amb ells, doncs, ja és molt beneficiós, clar, perquè són natura i ens ajuden a veure perquè ells no l'han perdut, això. Després ja fem, pues, per exemple, xarles en cercle, no? Cercles de paraula, que diem, a la natura també, o teràpies individuals, d'anar caminant pel bosc, no? I el bany de bosc és una de les coses que fem. És molt senzill, però precisament és recuperar aquesta senzillesa. La base del bany de bosc és anar caminant, baixant el ritme, connectar molt als sentits, que hem dit, perquè quan connectem amb els sentits, quan tu toques, deixes de pensar. El teu cervell s'aquieta ràpidament, sense la necessitat de, per exemple, amb mindfulness o certes, certes tècniques que estan molt bé quan ja en saps, però costa el fet de dir, vaig a fer això. La primera, a mi em va costar.
0: És aquesta part antinatural, no?, que dèiem, que no és orgànica, no?
1: Exacte.
0: Que ve forçat.
1: En canvi, com tu deies abans, que era evitar el benestar, doncs està en això. El bany de bosc te permet evitar-ho sense tenir la intencionalitat de fer-ho. Simplement és tu te deixes. És un procés. El bany de bosc passes per una sèrie de fases, està bastant, té un protocol, i el que fa és que de manera senzilla el teu cos recordi aquella memòria que té de ser un animal al bosc.
2: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
3: Quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès torna a estar representat en el Campionat Mundial de Hip Hop que se celebra aquesta setmana a Arizona, als Estats Units. L'Escola de Dansa Urbana SQS ha estat seleccionada per competir en les categories Adult i Mega Crew, una fita que el situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. El Campionat Mundial comença avui diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països participants. La competició arrenca demà dilluns, però l'equip de Mollet debuta dimarts a les 4 de la tarda als preliminars en la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn de la Mega Crew Division. Des de SQS arriben al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. De fet, Verònica Gil, membre de l'estaf de SQS, ha assegurat que es veuen com a guanyadors.
1: Per mi em diria que guanyadors. I de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona. La primera va ser l'any 2024, una experiència que els va servir per conèixer de primera amb el funcionament d'una competició d'aquest nivell. I també us informem que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum. Si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant espectacles o concerts a l'aire lliure. També s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant de centres sanitaris, educatius i altres edificis públics.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Bàsicament és això, i treballem amb els sentits, amb el contacte amb els sentits, amb el silenci, amb baixar el ritme, amb la presència, amb l'intercanvi i connexió amb altres persones del grup. Pot ser que també a vegades ho fem amb ella, que està entrenada especialment per fer això, i llavors ella també dona aquesta quietud. I és també permetre't l'observació i l'exploració, una mica tornar al nen que tots tenim a dintre i que no ens deixem moltes vegades, no? Però a vegades, quan sempre al grup hi ha algú que comença, i això t'anima, no?, a l'efecte mirall dels altres i del bosc, i al final la gent acaba a vegades pues, saltant, jugant, plorant, traient totes les emocions, les que tradicionalment diem com positives o negatives, que no m'agrada posar això, o bones o dolentes, no? Totes són bones i necessàries, però tenim culturalment aquesta tendència a amagar la tristor i l'enfado, per exemple, i són indispensables.
3: És el contrari d'evitar-nos, no? Perquè ens estem forçant a no fluir orgànicament amb el que sentim, no?, amb el que ens passa.
2: Sí. Ens estigmatitzem, no?, sí. I ens escapem, no?, certes emocions, i això no ens deixa, si no et deixa sentir la tristor, l'enfado, després no podràs sentir tampoc l'amor, la felicitat, l'alegria, van juntes.
3: I quan parlaves ara de la Índia també, de la presència dels animals també, dels gossos, en aquest cas a mi em venia això, no?, que també suposo, amb aquest efecte mirall que deies, segurament quan connecto amb com reacciona o com viu ella o com està ella ara mateix en aquest moment, em convida a la presència, no?, perquè una cosa que té un gos normalment és la presència, no?, està en l'atenció, en el moment, en el segon, no processes què farà o què hauria de fer, quina serà la llista de la compra de després, ni altres coses, no?, estan aquí.
2: I no es fan judicis, autojudicis, que és el pitjor enemic que
3: aquí
2: tenim.
3: Està.
2: Ara mateix passaria igual una mosca, una baiona, i s'aixecaria sense pensar si això està bé o no està bé, no?, i es posaria a jugar, no?, i això ens ajuda molt a retrobar-nos a nosaltres.
3: Interessant. I això, estar llegint que ve del Japó?
2: Sí, el bany de bosc es diu Shirinjoku, és a dir, té aquest nom japonès perquè realment va començar al Japó, i va començar als anys 80. No per una casualitat, sinó perquè realment el Japó té dues coses molt curioses. Una, és un poble encara avui dia molt connectat a la natura i als valors i l'espiritualitat. I què va passar? Que als anys 80 va ser dels primers països que van començar a canviar la forma de vida dels seus habitants, molt com ara vivim tots, aquesta pandèmia de l'estrès, que ens ha comportat aquest model des que va venir industrialització, amb aquest model, una mica entre cometes, del capitalisme, no?, que tots estem a dintre.
3: La productivitat, no?, de l'haver d'estar fent.
2: I llavors això està sempre en el fer, en el fer, en el fer, doncs ens ha fet que no ens puguem parar a fer res. I els japonesos van començar a veure amb aquest canvi, van començar a veure que la societat estava malaltint. I ells sí que van intuir, com encara estaven molt units a això, a la natura i als seus valors, doncs van veure que poder aquell canvi de vida en què la gent s'estava separant de la natura, en què estava treballant a horaris, per exemple, que ja no anàvem amb els ritmes naturals del dia i la nit, sinó que anàvem amb la llum artificial, amb horaris de fàbriques que treballaven doncs, igual de nit i dormien de nit, de dia. Tot això van veure que la societat estava malaltint, que estava agafant noves malalties que ni tan sols tenien nom en aquella època. No se sabia que era l'estrès i així moltíssimes malalties. Llavors van decidir doncs, aquella intuïció que tenien de realment invertir energia i diners, diguéssim, fer una recerca i enviar gent a la natura, grups de persones i a llocs urbans amb un guia, fer les mateixes activitats i a veure quines diferències hi havia. I van veure que enviar-los a la natura realment tenia uns efectes molt restauratius, només en una sessió. Aquí van veure que havien d'invertir en això perquè ells es centrava molt en tota aquesta aerobiologia que hi ha al bosc, que com ha començat al principi dient, que és tan bona per nosaltres. Després va anar evolucionant i ja quan va anar a Amèrica, els americans van introduir el que és acompanyament amb un guia, no?, amb la teràpia, i fent teràpia grupal. I així va anar passant fins que va arribar al nostre país, va arribar aquí a Catalunya, i aquí es va introduir, diguéssim, el tema més de conservació. Selves, de la mà de selves, van agafar els banys de bosc per fer-los en boscos protegits i allò que es guanyava doncs s'invertia en pagar els propietaris perquè no poguessin fer un ús productiu. Protegir els arbres, no es podien tallar, no es poden utilitzar, no es poden anar bruc ni res, deixar-los a dinàmica natural. I així és com va entrar en Europa, i a partir de Catalunya va anar a tota Europa.
3: Doncs moltíssimes gràcies pel regal d'avui, que crec que totes les persones, no només jo, bueno, jo estic agradíssim, com sempre, que comparteixo amb tu, però a part totes les persones que ho han pogut viure d'alguna manera, crec que els hi haurà, esperem que els hagi convidat a obrir una mica en la finestreta cap a si mateixes, no?, cap a la seva natura, i bueno, moltíssimes gràcies per compartir.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquestes oportunitats, perquè feu d'ambaixadors d'algú tan important i essencial, així que jo marxo molt contenta si algunes persones se li han pogut donar aquest granet de sorra per acompanyar-los en aquesta reconnexió. Així que moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies. Ja sabeu que podeu fer banys de bosc amb l'Isabel, sí, sempre que vulgueu.
2: Sempre que vulgueu.
3: Altres tipus de
2: sí,
3: propostes.
2: Acompanyaments diversos de
3: cotòpia. I amb la Índia, evidentment.
2: I amb la Índia, ara que la coneixeu. És una cosa estupenda i entrenada per aquest tipus d'activitats.
3: Gràcies per totes les dues.
2: Gràcies.

0: Quin regal de conversa.
1: Som de Turà, som de Turà. I que poc ho tenim en compte, Mariona.
0: Exacte. Dir-vos que si voleu recuperar la conversa en vídeo, la podeu trobar al nostre canal de YouTube i podreu així també gaudir visualment d'aquest bosc, d'aquest meravellós bosc de Caldes. Quin privilegi, Jordi, que puguis viure ben a prop.
1: Sí, un lloc preciós per habitar-nos. Realment la natura és la nostra casa, no? Com deia l'Isabel.
0: I parlant d'evitar el benestar, crec que ningú té cap dubte que la cultura és una font meravellosa de benestar. I com a mostra, dos botons en forma de dos àudios més que ens heu fet arribar. I és que és
2: Sóc el Quim i per mi una de les maneres més habituals d'evitar el benestar és amb el ball, concretament amb el swing, que és el ball que més temps he practicat. I ja sabem que expressar-se físicament, moure's, està molt relacionat amb el benestar físic, amb el benestar mental i emocional també. I en concret amb el ball swing és una font per mi d'expressió tant a nivell de creativitat, de connexió amb el moment present, de comunicació no verbal amb la parella de ball, que és molt ric, on es poden posar en joc aptituds que un té i que potser habitualment no manifesta, amb la qual cosa per regular-se, per equilibrar-se, la trobo una eina brutal si s'enfoca amb l'actitud adequada de no expectativa, joc, ganes de disfrutar.

Per això la música ens aporta benestar. Perquè ens retorna a nosaltres mateixos. Ens harmonitza i ens obre a una escolta més profunda, més essencial.

0: bé, ja veieu, la música, la dansa, l'art, la literatura, el cinema ens convida a explorar nous territoris i ens desperta tantes emocions.
1: Sí, però tot passa per un moment previ fonamental, per evitar el benestar i, com abans mencionàvem, cal presència i atenció.
0: Efectivament, és la que ens permet connectar i poder fer immersió i viatjar en aquests mons que tantes vegades són com un recer en moments difícils.
1: Doncs parlant de cultura i viatges, per a nosaltres en cada programa és una font de benestar el pretext de l'Eli. Aviam què ens porta avui.
0: Som-hi.

Sovint, i potser amb més assiduïtat des de la pandèmia, recorrem a l'art a la recerca d'entreteniment i d'evasió, però també per explorar emocions i experiències, per aprendre i per veure'ns en el mirall que les diferents disciplines artístiques ens ofereixen. En altres moments convulsos de la història, fins i tot han aparegut subgèneres per alleugerir el pes de les circumstàncies. És el cas de la Gran Depressió als Estats Units d'Amèrica, pels vols del 1929, quan va néixer un subgènere cinematogràfic de la comèdia anomenat screwball comedy o comèdia esbojarrada, perquè la població pogués desconnectar dels problemes i trobessin un missatge positiu amb històries que tancaven amb happy ends. En aquest cinema juganer i transgressor hi podem incloure títols com La fiera de mi niña, Luna nueva, de Howard Hawks, o Històries de Filadèlfia, de George Cukor. Justament aquestes històries que he esmentat tenen en comú que estan protagonitzades per parelles que es refan després d'un trencament o d'un temps de separació. La pel·lícula Volveréis, de Jonas Trueba, és un homenatge a aquest cinema. Us n'explico l'argument. Ale, directora de cinema, i Àlex, actor, decideixen separar-se i celebrar una festa de comiat, prenent la suggerència que el pare d'Ale li havia fet de forma anecdòtica un temps enrere. El pare d'Ale, per cert, està interpretat per un divertidíssim Fernando Trueba, a qui el seu fill, el director real de la pel·lícula, també homenatja. La parella inicia un peregrinatge de trobades amb amistats i familiars per comunicar la notícia. Els intèrprets Itzazu Arana i Vito Sanz també són coguionistes d'aquesta comèdia, que veu, com dèiem, de la tradició de la comèdia clàssica d'embolic, que ha derivat en les feel-good movies d'avui dia. I d'això m'agradaria parlar-vos avui, del benestar que ens fan sentir algunes peces, cintes, obres i títols que s'acostumen a etiquetar com a feel good movies, feel good books, sèries, etc. En la literatura trobem els seus orígens a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial com a resposta als temps tan durs que estaven vivint. S'hi inclouen novel·les construïdes en atmosferes agradables, ambients acollidors amb personatges amb encant que mostren el millor de si mateixos, que tenen sentit de l'humor i comparteixen un missatge positiu promovent el benestar. Aquestes característiques han traspassat al cinema i tenim un munt de pel·lícules que hi encaixen. Un exemple que s'ha convertit en un clàssic modern del cinema és Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeunet el 2001, que compta amb la música d'Ian Tiersen. La protagonista, interpretada per l'actriu Audrey Tautou, que treballa de cambrera a Montmartre i té una imaginació desbordant, ens va captivar i ens va fer somiar que la bondat podia ser un propòsit vital capaç de fer millor la vida de les persones del nostre voltant. Per aconseguir-ho, Amélie altera el seu dia a dia per incidir en el seu benestar. Podeu veure Volveréis a Filmin i Amélie podeu buscar el seu DVD a biblioteques, ja que actualment no es troba a plataformes.

tu, com avaluaries el teu nivell de felicitat? Quins indicadors t'ajudarien a definir-la? Al país de Bhutan, el nombre de vaques i ases, el fet de tenir un tractor, la conciliació entre vida laboral i personal, el sentit del karma o la confiança que tens amb el veïnat són algunes de les 148 preguntes que els 75 agents de la felicitat, treballadors contractats pel govern, fan per mesurar la felicitat de la gent en una escala matemàtica. I així ho retrata el documental El agente de la felicidad, dirigit per Arun Batarai i Dorothea Zurbo, que va ser presentat mundialment al prestigiós festival de Sundance. Bhutan és un país petit situat a l'Himàlaia, en frontera amb el Nepal i la Xina, que es considera el més feliç del món, o això indica l'FNB, la Felicitat Nacional Bruta, marcador que determina la política nacional i es promociona en els seus propis mitjans de comunicació amb un orgull propagandístic. Aquest punt de partida simpàtic i amable es va diluint a mesura que coneixem les històries de soledat i injustícia que viuen les dones entrevistades, a més del propi agent de la felicitat protagonista del film. L'Àmbar és un home de 40 anys que viu amb la seva mare, a qui cuida. En la investigació sobre la felicitat dels altres, ell cerca la seva pròpia plenitud, tractant de fer realitat el seu desig de casar-se i tenir fills, tot i que es conformaria amb obtenir la ciutadania bhutanesa, que no ha aconseguit per ser fill d'immigrants nepalesos. Podeu mirar el documental a Filmin.

Bressolats i bressolades per aquesta onada de dolçor. Acabem el pretext d'avui dedicat al benestar amb el poema Quan t'acostes a mi, de la poeta, escriptora i activista Maya Angelou, que va néixer el 1929 a St. Louis, Missouri, i va morir el 2014 a Winston-Salem, Carolina del Nord. La traducció del poema és d'Anna Penn. La dolça nostàlgia del passat també ens escalfa, instants que tornen a passar pel nostre cor. Soc l'Elisabet Alguacil i això ha estat un nou pretext per trobar-nos a l'eixida. Gràcies per escoltar-nos. Quan t'acostes a mi, tot d'una, i m'arrossegues a cambres llunyanes on rauen els records, i m'ofereixes com a un infant les golfes, trobades de dies escassos, andròmines de petons furtius, rampoines d'amors prestats, baguls de paraules secretes, ploro.

Vull convidar-te a que et regalis un instant només per a tu. Que tanquis els ulls i et regalis un instant per respirar i abraçar exactament qui ets en aquest moment. Un instant perquè respiris amb tranquil·litat el que sigui que visquis, el que et passa, el que sents ara mateix. Per abraçar el teu món emocional, sense judicis, amb totes les seves tonalitats. Un instant perquè puguis respirar les llàgrimes, els plors, els dolors, les alegries, les bogeries, els temors, les confusions, els dubtes, les incerteses, les ràbies, les il·lusions, les companyies i les celebracions. El que sigui que t'acompanya ara i aquí és benvingut. Vull convidar-te a donar-te permís per ser, per sentir-te, per abraçar-te, per expressar-te, per ser tu, fràgil i imperfecte, per estimar la teva autenticitat, per abraçar les teves llums i les teves ombres, sense judicis. Et convido a seguir respirant, a seguir bevent un glob més de tu, d'aquesta essència tan bonica que té ganes de seguir creixent i caminant.

sóc la Paula i m'agrada fer plantes noies amb la mama i amb la tieta.

0: compartir, jugar, connectar, sentir, viatjar, escoltar, somiar, estimar, badar, contemplar, menjar, dansar, córrer, llegir, escriure, crear, reflexionar, explorar, abraçar...
1: L'actitud, el propòsit, la presència, l'atenció, l'amor, la natura, l'art, la música, la cultura...
0: Realment, i gràcies també a totes les aportacions de totes les persones que heu volgut participar d'aquest programa, tenim un munt d'espais, de canals, de propostes que configuren una paleta de colors molt completa per inspirar-nos a evitar el benestar.
1: Moltíssimes. I desitgem que us estigui realment inspirant tant com a nosaltres. Però no m'agradaria que ens oblidéssim d'un concepte que parla de com ens relacionem amb la vida. Perquè tant o més important, fins i tot diria jo, del que fem, és com o des d'on ho fem. Parlo de l'abundància. És clau per evitar-nos saber que ens tenim a nosaltres, oi? I l'abundància és el que ens permet relacionar-nos amb la vida sense necessitat que la vida o els altres siguin de cap manera.
0: Té a veure amb aquesta força interior que ho travessa tot, que va més enllà de les circumstàncies, a la qual al·ludíem a través de l'exemple del Viktor Frankl, no?
1: Exactament, Mariona. Podem relacionar-nos amb la vida des de la carència, que ens porta a la insatisfacció permanent, a la necessitat, a la dependència, a la frustració i a la buidor permanent, o podem fer-ho abraçant el que sigui que hi ha i jugant amb les cartes que tinguem, sabent que ens tenim a nosaltres per sostenir-nos, assaborint el que hi ha, potenciant la nostra responsabilitat, lideratge i autonomia. Podem connectar amb la plenitud, que tot sigui imperfecte i aparentment ens faltin coses.
0: Realment, des d'aquí és més fàcil evitar el benestar. Però ja que parles de faltar-nos coses, en altres programes ho hem anat abordant, però mai està de més insistir. Que important és trencar amb el tòpic que depèn només de nosaltres evitar el benestar.
1: I tant. Un dels tòpics que més mal han fet. Evidentment que un component superimportant és l'actitud i aquesta abundància, però hi ha altres factors que també impacten i que és fonamental tenir-nos en compte perquè si no alimentem una demagogia quasi criminal.
0: Sí, perquè com a éssers socials interdependents que som, vivim en el context d'una estructura social que no és igual per a totes. Hi ha una sèrie de determinants socials, de sexe, de gènere, d'edat, origen, classe, economia, salut, orientació sexual, que ens condicionen totalment la nostra visió i la nostra capacitat de moviment. És a dir, la facilitat o la dificultat de transformació. I obviar això seria, com tu dius, molt pervers.
1: Sí, ara em venia al cap, Mariona. Recordes el que ens va dir la Magda Casamitjana, l'exdirectora del Pacte Nacional de Salut Mental a Catalunya? A l'eixida que justament parlàvem sobre el poder de la vulnerabilitat.
0: Sí, va ser allò, una frase molt reveladora, que el codi postal condiciona el benestar de les persones. I jo diria més, no només són aquests elements estructurals els que ens condicionen, sinó que hi podríem sumar altres elements més contextuals del moment puntual que estem transitant, que també ens poden estar afectant.
1: Exacte. Fet aquesta puntualització, crec que abans d'acabar i de recordar que, evidentment, aquesta eixida que avui podeu estar escoltant, com aquesta altra del poder de la vulnerabilitat, i totes les que vulgueu, les podeu escoltar als nostres canals d'iVoox i de Spotify, ens falten les preguntes finals, no, Maria? No?
0: Ai, és
1: que jo no me'n vaig sense les preguntes finals.
0: Així és, sí, sí, sí. Avui portem preguntes que ens convidin a evitar la resta.
1: Exacte, això és el que volíem.
0: Què li dona sentit o propòsit a la vida? Què és important? Quan ho tens present?
1: Amb quina actitud viatges pel teu dia a dia? Des de la carència o des de l'abundància?
0: Què agraeixes avui?
1: I com preguntàvem al concurs de creació Somriure la vida d'enguany, què t'aporta tu benestar?
0: I a què li vols pujar una mica el volum per evitar més el benestar?

0: ara sí, i amb la bona companyia d'aquesta meravellosa cançó de la Natàlia Doko, tan inspiradora, que es diu Respira, i que ens convida a respirar, doncs volem agrair-vos haver-nos acompanyat un dia més en aquesta nova eixida, i també volem agrair totes les persones que avui han passat per al programa, a la Isabel Verdaguer i la seva fantàstica immersió que ens ha regalat al Bosc, a l'Eli, que com sempre ens ha tornat a omplir de recomanacions al pretext, i a l'Elit Burgàs per posar música i l'Arlín Segués veu a la sintonia de la Xina.
1: I evidentment gràcies també a totes les persones que heu participat amb les vostres notes de veu, compartint-nos els vostres moments de benestar. Recordem que amb totes les cançons que han anat apareixent al programa i algunes més, hem creat una playlist al nostre perfil de Spotify, al guió baix despertador, perquè les tingueu a mà sempre que vulgueu, sempre que les necessiteu. Avui em sembla, Jordi, que marxem ben relaxats.
0: Mira com respiro. Sí, relaxats i habitats. Aquesta era la intenció. I ha estat un plaer. Bé, ens retrobem d'aquí unes setmanes amb una nova entrega. Mentrestant, que gaudiu molt de la Diada de Sant Jordi. Si voleu, podeu comprar el llibre. I també gaudiu de la primavera i de tots aquests moments màgics de presència i connexió que hem anat repassant al programa. Adeu i fins la propera.
1: Adeu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles. Ni mama ni mom. Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint. I és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
2: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles d'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por,
1: sí,
2: amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Pff. Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
1: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
2: total,
1: i tot, no?
2: Sí, sí.
1: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
2: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant pues, potser... Imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat. A l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot... és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
1: Serveix de poc.
2: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
1: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
2: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha... la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
1: Què vol dir això?
2: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
1: I que ja em quedaré, no? Mm-hmm. Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
2: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un homenet. Mm. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
1: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
2: Totalment. Perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa, sí, un punt de tendresa també, sabem que... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que clar, tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan molta olor, pudor. I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat, el meu fill? No ets la persona. Passem del que he hecho yo para merecer esto a que he hecho yo para merecer esto.
1: Total.
2: Sí, llavors, sí, primer saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
1: El seu món.
2: Tot el seu món.
1: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
2: Clar.
1: Com a mare i pare, eh?
2: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús.
1: Para.
2: Clar, ostres, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i puguin anar creant el meu entorn,
1: és
2: també.
1: És un procés natural.
2: És que és natural.
1: Com el rei lleó. No?
2: Totalment, eh? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, mm-hmm, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't que fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten,
1: no,
2: i aquestes sèries... No fan res bé.
1: No.
2: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
1: Quina feinada.
2: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític, comencen a tenir unes idees...
1: Ja són persones... Semiadultes.
2: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
1: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
2: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys, podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? És que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, doncs és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12-13 anys, 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé, tot això són coses que comencem amb un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
1: I quan deixen de ser adolescents?
2: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Uh-huh. Però, és llarga l'etapa, clar. Sí.
1: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
2: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és, primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiré Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades, que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
1: Un o 30.
2: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer, i aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I jo dic, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. És massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8:30, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, al meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs de vegades un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la, no? Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes, la informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un pall. No? Donar-li molta informació, molta previsibilitat i a partir d'aquesta informació doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
1: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
2: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria la mà al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona es sent respectada, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància no vol dir...
1: El guau-guau,
2: la xixita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
1: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar. No s'imposa.
2: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis. Entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis. Però això després, l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
1: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
2: Totalment.
1: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
2: I crítics. Si la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
1: Uns remats.
2: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no? Que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això i l'enfado, no? Que càpiguen les emocions a casa teva és molt important i amb l'adolescència vital. no reprimir. Ah, és que estàs enfadat. No,
1: tot el dia estàs enfadat.
2: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
1: Pues mira.
2: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada. Perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te a cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
1: Uh-huh. Anem a treballar una mica.
2: Vinga.
1: Ens fas treballar.
2: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
1: Vinga.
2: Sí. Vale. Aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien doncs, actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van revelar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a revelar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podíem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control, no? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Para, ai, noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que, siguin petits o grans, nosaltres què fem?
2: Ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
1: Fins la propera.
3: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès s'ha tornat a posar al centre del panorama del billar català. Aquests dies a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. En total són 256 billaristes d'arreu del territori que han participat en aquesta 16a edició del campionat, el qual és considerat el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. L'Open, repartit en 8 quadrants de 32 doble K europeu, començava el passat dijous amb 3 quadrants individuals. Divendres se'n disputaven dos més, un al matí de parella escocesa i un altre de popular. Ahir dissabte era el torn dels 3 quadrants següents i avui diumenge arriba la jornada més emocionant. Gerard Camp, president de MOVA, ha comentat que avui diumenge és el dia més atractiu, amb competicions que van de vuitens fins a finals.
1: Ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà. I el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
0: La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè van recordar Germán Blasco, membre de l'associació que es va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera és el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. El consistori va aprovar l'octubre de 2025 el nou contracte de gestió integral de l'aigua amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més, i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública d'aquest servei.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
3: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no?, i ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un lloc que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot doncs, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable,
2: no? Hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera, i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I no? Allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gust és fer una dutxa, no?
2: Oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem 2. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta, també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora, i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos

0: els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
1: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens i no tan nens fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
0: I dèiem això, que a qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics consultar. Allò, tots aquests espais, i perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera, sí. No?
1: Exacte.
0: Que ens deixi transpirar.
1: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar no? puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui, portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
0: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
1: sí.
0: No?
1: Amb filtres. Paraigües que porten filtres UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
0: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. És més fàcil, no? Que et toqui, que no passi portes al barret, que, i també la cobertura
1: clar.
0: És menor.
1: Sí. Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també,
0: sí.
1: Vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
0: Que les cremes solars, també.
1: Cremes solars,
0: no?
1: Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
0: Hem explicar-ho, això.
1: Sí, això és molt important.
0: No?
1: El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell. Vale? Amb la qual cosa, tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
0: I això doncs, ho ha d'especificar
1: sí.
0: En el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
1: Sí, sempre, sí? Normalment o sempre posa física o mineral,
0: sí.
1: Vale? I si no podeu preguntar qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
0: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no? El que és la protecció, que crec que això del 30, sí. 50, doncs representa que és el temps, no? Que,
1: sí,
0: que et protegeix.
1: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra.
0: Uh-huh.
1: O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma o un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
0: Uh-huh. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció,
1: també.
0: Sobretot cinema, platja o
1: sí.
0: Piscines, per als infants especialment, no? I també
1: pels
0: per aquelles...
1: Per la gent no? gran, no?, que tingui sí. molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
0: utilitzar.
1: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.

0: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
1: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
0: severa, sí,
1: que podem trobar-nos ara amb la calor. Vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no? Que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta. Vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no? Que normalment ara sempre suem.
0: Sí.
1: Quan anem pel carrer, doncs aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, doncs, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
0: tot,
1: sí,
0: no?
1: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Doncs, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús. Intentar remullar la una mica, vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de
0: una
1: seguida.
0: Una pregunta, Lorena, ja. Això que deies, allò per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem
1: no.
0: aigua allò
1: no, no.
0: glaçada.
1: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé, bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
0: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no?
1: Sí.
0: Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
1: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
0: És a dir, que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o pantà, aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
1: sí,
0: perquè la reacció del cos li provoqui això, no?
1: Aquesta... Sí que pot ser, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual. I podem tenir simplement un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
0: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia, bé, igual caus i també et pots fer mal. Vull dir que,
1: també, sí, sí.
0: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no... que no ens ho pensem.
1: Sí, sí.
0: 061, si tenim dubtes. I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
1: No us espanteu, no? Si ho feu això.
0: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
1: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent
0: dur.
1: Sí, sí.
0: Una qüestió, per exemple... si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no? En el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
1: Home, realment, nosaltres el que diem des de...
0: Ens hem de moure, això ho tenim clar,
1: és que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir i moure'ns, remullar-nos. Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua i si hem de sortir doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intentar que n'hi hagi corrents d'aire, sempre no, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
0: Com no està baixant tant la temperatura, doncs potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
1: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte. Però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
0: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, no? De les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries és aquesta, no?
1: Sí,
0: dels consells de calor.
1: Pues, gairebé un mes i pico, que... Penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que a tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
0: Sensibilitzats amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
1: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
0: A través de la e-consulta, potser, anem a fer...
1: A través de la e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
0: Directament, sí.
1: Bé, hem de tenir en compte pues, això, no? Que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
0: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també, sí. No? Paciència.
1: És el que toca, sí.
0: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ja sabem, hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu. Un plaer.
0: Adéu-siau.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa guapo, guapo, guapo, ple de música guapa com la que ve ara, el Let's Get Loud, des de l'any 1999, un dels èxits de la Jennifer López. Let's Get Loud. Vinga, va, comencem el programa amb una miqueta marxeta que ens porta la Jennifer López.

Así me gusta, ja tu sabes. Que els deia la Jennifer López de Massé, Let's Get Loud. No recordeu que hi havia un anunci d'aquella marca Don Simón que deia Contigo no voy a comer con Don Simón. És que n'hi he pensat, dic, ostres, és veritat. Anunciaven sangria o no sé què. Ai, Let's Get Loud, de la Jennifer López, de l'any 2000. Ojo amb la que ve ara, que és de l'any 1996, que l'altre dia la sentia, vaig dir, ostres, l'he de posar, vinga, va, una mica de calmeta, amb els Backstreet Boys, el seu Quit Playing Games With My Heart. Backstreet Boys.

Quit playing games with my heart, ens deien els bons dels Backstreet Boys des de l'any 1996. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? I segurament recorda els anys de l'EGB. Jo el 96 tenia 15 anys, o sigui, imagina't. Quins records, ai, per favor. Vinga, va, anem amb una altra cançó, ja ens una miqueta més animadeta, el Back to Life del Soul to Soul des de l'any 89.

Back to Life, ens deien els bons del Soul to Soul. Aquesta cançó és molt 90s, del 92. Quin so que té cada dècada, és curiós. Com els dels 70 sonen d'una manera, com els dels 80 sonen d'una altra manera. 90s, finals dels 90, 2000, principis. Avui en dia, curiós, com canvia les modes. Anem amb una mega cançó que es diu Agua y Amor, que m'encanta, de la Bania 2000. L'altre dia vaig escoltar i dic, uai, aquesta l'he de posar al programa. Bum, bum, bum, bum, bum, la bossa i tu

0: El meu corazón.
1: Què, us mola aquesta o no? Porta records? És xula, eh? Agua y amor, de la Bania, des de l'any 2000, no em cal que era. Oh, que bona. Vinga, va, anem més enrere, anem fins l'any 1990, amb una cosa que, que quan la vaig veure vaig dir, va, l'he de posar. Con solo una mirada dels Olé Olé, la Marta Sánchez i la seva colla.

Con solo una mirada. La Marta Sánchez i els Ole Ole, eh? Aquesta feia molt que no l'escoltaves. Bé, de fet, jo també. L'altre dia, quan feia el programa, quan estava fent la recopilació de cançons pel programa, vaig dir, mira, va, posem aquesta, dels Ole Ole. I ara aquesta feia molts dies que no te la posava. El Tito Rick Astley, amb el seu Together Forever. Visca la música dels 80, eh? Mare meva, que guai. Rick Astley, sí senyor, des del 87.

0: Cas.
1: Quin temazo, per favor. Des de l'any 1987 que ens acompanya el bo d'Enric Asley i el seu Together Forever. Em diràs que això no és un temazo. Quina passada. Com molt guapa també és la que ve ara. Finally, des de l'any 1991 dels C.C. Peniston. Finally. Aquesta cançó se n'han fet moltes versions, però és que l'original és molt guapa. Finally. Finally.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès torna a estar representat en el Campionat Mundial de Hip Hop que se celebra aquesta setmana a Arizona, als Estats Units. L'Escola de Dansa Urbana SQS ha estat seleccionada per competir en les categories Adult i Mega Crew, una fita que el situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. El Campionat Mundial comença avui diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països participants. La competició arrenca demà dilluns, però l'equip de Mollet debuta dimarts a les 4 de la tarda als preliminars en la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn de la Mega Crew Division. Des de SQS arriben al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. De fet, Verònica Gil, membre de l'estaf de SQS, ha assegurat que es veuen com a guanyadors.
1: Per mi em diria que guanyadors. I de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona. La primera va ser l'any 2024, una experiència que els va servir per conèixer de primera amb el funcionament d'una competició d'aquest nivell. I també us informem que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum. Si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant espectacles o concerts a l'aire lliure. També s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant de centres sanitaris, educatius i altres edificis públics.

blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim aquí a Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i estic encantat de posar-te bona música com la que ve ara des de l'any 1986. T'endevines què és? Oh, la Madonna amb el seu Into the Groove. No t'ho pensava, la quantitat de temazos que té la Madonna. Into the Groove, Like a Prayer, La Isla Bonita, el Vogue, que a mi el Vogue m'encanta. Però aquest Into the Groove també. Vinga, va, Madonna!

0: Into the Groove de la Madonna. Mare de Déu, senyor, quina línia de baix. Que està fet amb un sintetitzador, no és un baix elèctric com a tal. Un sintetitzador de l'època dels 80. Mare meva, com sona això. Quina passada cançó. I passada també la que vindrà ara, des de l'any 2009. I Know You Want Me, de Calle 8 i el Pitbull. I Know You Want Me. I Know You Want Ya. Tinc la marxa, tu.
1: Vinga, va. Calle 8. Que volà, Cata. Que volà, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

1, 2, 3, 4, Pitbull i Calle 8 amb el seu I Know You Want Me des de l'any 2009. I recordo que era el 2009 perquè jo vivia en aquella època a Edimburg i va ser el 2009 i me recordo ballar-la a la discoteca allà a Edimburg. Ah, i la que no recordo haver ballat en l'època que va sortir va ser aquesta. La que eliminava com el seu I Should Be So Lucky. Des de l'any 86, jo aquesta l'he ballat, però més de gran. L'any 86 jo potser sí que ballava, però no ballava la Kylie Minogue. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

Please Don't Go, Please Don't Go, ens deien els bons dels W. L'original és de la KC Sunshine Band de l'any 79, però aquests de la W van fer una versió als anys 90. Està guai, aquesta. Ai, però guai també és la que ve ara, de l'any 1993, el Ride in the Night, del Jam is Spoon. No hi tenia ni idea. Ole, ole.

Light in the Night. Que guapa, eh? Però aquesta feia dies que m'escoltava i molt xula. És molt 90, com també és molt 90 la que ve ara. De la Boucher, Sweet Dreams. Sweet Dreams.

Sweet Dreams de la Butcher des de l'any 1994. Tenia 13 anys, jo, mare meva. No sé, l'he escoltat, aquesta. És xula, eh? La Boucher, és aquell del... Pues bé, també van fer els Sweet Dreams. Oh, que xula. Pues vinga, anem amb una dels Venga Boys, el We Like to Party. We Like to Party. We Like to Party, des de l'any 94. Voy, voy, voy, voy. Treu el cotxe.

We like the party, ens deien els bons, els Venga Boys. Doncs molt bé, família, ha sigut un plaer fer el programa d'avui, el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, em despedeixo de vosaltres. Espero que us hagi agradat i la setmana que ve més musiqueta aquí a Ràdio Mollet. Us deixo amb els bons, molt bons, d'Ava, amb el seu Dancing Queen. Una abraçada, ens escoltem.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descargar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Amb un dilluns, on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara això sí ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
6: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal per dense, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
0: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sincerotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Queralbs no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: Parlem ara de mobilitat perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des del dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
0: I d'altra banda, ja a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tort de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductor algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern, referent a les proves PISA, és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
2: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants Montjuïc de Barcelona.
2: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que va observar dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
0: I anem a un altre punt de successos, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
2: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la Gencat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
0: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
2: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
10: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
11: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors ens vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
10: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
0: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
2: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i la arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
12: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
13: Bé, el juliol, com a l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
12: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
14: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat perquè, òbviament, el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres, jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
12: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
0: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
2: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
15: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
16: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
15: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
0: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Santa Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2 i 21 minuts, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana al matí s'entrenarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra ahir en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada a porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol, perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al Municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericurs s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballari i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una ampla experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ogokati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. ¡Es un puto cabrón!
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
4: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
5: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
6: ¿Entonces cuánto debemos?
4: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
6: Creo que me apuntaré a esa cosa.
7: ¿Qué cosa?
6: Nada, un programa de gimnasio.
8: No logras perder peso porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
6: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: ...115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
4: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
2: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
4: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
2: Seguim amb incendis i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
5: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
7: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
5: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
2: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
4: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
8: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
4: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
8: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal per dense, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
4: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo Sangarotti.
9: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
10: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
9: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la presa del servei.
2: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
11: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
4: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I anem amb un apunt de política local en aquest cas, perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
4: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, en què se l'ha de parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
2: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
4: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut en activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
12: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
13: El perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estada a urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és en general, doncs tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
12: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
2: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
4: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
14: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
15: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors queden a la nit a fora de la botiga, passen

0: i els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
1: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
2: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
1: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
3: Puedo dejarme en rebajas unos 100 euros. En rebajas en total, no cada mes, en total.
4: Los otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
5: Más que todo ropa. Sí. Sí, más que todo ropa.
6: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que aunque haya rebajas nos vamos a lo que es nueva temporada.
1: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
7: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
8: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
9: Móra d'Ebre viu de cara al riu. Volem també transmetre i explicar als nostres futurs fills, nets, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
8: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
7: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Sons del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a empezar.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me Voy a Permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues

0: s'està celebrant la Diada de Santa Anna al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
2: Aitana Bonmatí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
2: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es anuncia el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
0: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra. Davant la seva afició, l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
0: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al Municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericurs s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts de les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
0: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
2: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Open de Birmingham.
7: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
2: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego als 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisè en salt d'altura, Marina Tinet en els 1.500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
8: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més de 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat, però no s'ha donat. No he sabut competir a nivell mental. Sí, és cert doncs, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que veníem, està molt bé i molt agraït.
0: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
9: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenia molts nervis perquè aquí tot es correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal, però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
2: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
0: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Sabies que...
14: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
10: La xarxa de comunicació local.
15: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant, d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquests ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici doncs als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació, i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Made. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, el meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc, que és un dels importants a la trajectòria artística d'en John Parry. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots, o també precisament el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: Jonathan de Dixon, Califòrnia, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise disc del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything, and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Charlie Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP, doncs per exemple aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

influències del públic de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la 5 del disc, Mecànic.

Un d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials, nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner, amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrian Nunes ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants d'altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va guanyar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Parting Glass.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street, hem escoltat la cançó del mateix nom, i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

I al final del nostre espai anaré dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Kelly. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits. Un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, com Song Winter Morning amb els Crooner Brothers.

Artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Twitchy Gerbil, Larry Chalin i tants d'altres que ens aportaven el 2014. Aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
2: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
2: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs, a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres. És a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem. No, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També. De tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, a Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si, a més, ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
2: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
0: Com no entén de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
2: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina, que a mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
0: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
2: Se'm va fer... llegit?
0: Sí, home. El que és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
2: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc. Molt poc, des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid, que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va a la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
0: O sigui,
2: per què no?
0: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
2: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
0: Ah, vale.
2: Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
0: Sí.
2: Vull dir, són aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
0: Sí,
2: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho va carregar.
0: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
2: Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... El 75 van sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
0: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho.
2: Per exemple, el cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la mà. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles. Només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle, I li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
0: Ah, sí?
2: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
0: Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
2: Sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya, clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà, en recordant de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Doncs clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que Càceres o que Sevilla, ho teníem aquí al costat, saps?
0: Escolta'm una cosa, en el llibre... lo que nunca conté, ¿eh? Expliques anècdotes, milers d'anècdotes. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
2: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...?
0: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu. La millor anècdota, aquella anècdota que diria, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
2: Claro, n'hi he passat tantes,
0: ja, ja m'imagino.
2: Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, o sigui, és una cela, saps? Mm-hmm. Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event, de l'Ocaña, l'Ocaña de la plaça Reial.
0: Sí, l'Ocaña Retrato Intermitente, sí.
2: Sí, m'agrada molt anar-hi, i em diverteix molt. Doncs pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
0: Sí, sí.
2: Scoopy. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla, i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdoni, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors, diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
0: Carai.
2: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida. A mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, doncs pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar-se el pintallavis a la...
0: El coloret.
2: Sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
0: Carai.
2: Imagina't. Carai. Pues mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
0: I la que com més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
2: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
0: Ah, genial.
2: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
0: Genial.
2: Vaig demanar ajuda, van passar unes noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
0: Los Solomillos.
2: És una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
0: Vale, aquest, doncs, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
2: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
0: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
2: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
0: Carles Vilarrubí.
2: En negatiu.
0: Per?
2: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
0: Jope, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
2: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria...
0: Clar, és sorprenent.
2: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
0: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
2: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar. No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
0: Vinga.
2: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
0: Hombre, mítica Marisa Berenson.
2: Bueno, la gent jove igual no sap qui és,
0: no.
2: Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. I a la gent em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica llaritzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson ho... Sí, tindries que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
0: Ah, mira.
2: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicat que tiene juanetes i està comprant-se unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
0: Ostres, clar. Sí.
2: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
0: Què dius ara?
2: És... Sí, sí.
0: Mira, això Tina Turner és el mite, aquella dona amb aquelles cames precioses.
2: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
0: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat.
2: No, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia. Vaig pensar, mama meva.
0: Sí.
2: Però bueno.
0: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
2: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
0: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. Eh? El pot petit
2: més
0: el...
2: És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
0: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
2: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
0: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava,
2: però, clar, sempre apareix així.
0: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes.
2: Sí, sí.
0: Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
2: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoblat, molt ben moblat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives. O sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Dormo més tranquil·la pensant això.
0: Sí, Bueno, però tens aquest caràcter, tu hi ets de... Ets bona
2: vols,
0: gent.
2: Sí. Amargar-te la vida.
0: No val la pena.
2: No.
0: Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
2: Doncs pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas, que Barcelona va entrar amb barrena, quan la Colau, però abans d'això... Va ser amb l'Artur Mas, va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, Però el tema social va caure en picat, va fer un picat important, molt important.
0: Escolta, perquè tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
2: Sí, bueno, no és que l'havia... És que jo li vaig donar 100 dies de glòria, és que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleón, jo els hi vaig concedir a la Colau, perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, que perquè vaig fer també molta crònica política, la Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era la Colau, però no sabia el partit. I que això té que ser... Això és carisma. I jo me la vaig creure, la Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de lo maco, saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em donen la gana a mi. Aleshores, no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes,
0: reines magues? Ai, sí.
2: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
0: Sí. Hi han hagut moltes coses. Pessebres horrorosos. Transformacions que no calien.
2: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
0: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
2: No interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo. Tu creus que interessa?
0: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
2: A mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que Crònica Social, avui en dia, no es podria fer.
0: Sí, no hi ha gaire vida social.
2: No, és que no n'hi ha gaire. No n'hi ha.
0: Sí, Barcelona està com morta.
2: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vas baixar la Rambla? Però jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
0: Sí.
2: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
0: Sí.
2: Bueno...
0: Bueno,
2: hem de viure així, doncs hi viurem, no?
0: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers?
2: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
0: Sí.
2: El Carlos Sentís?
0: Sí,
2: que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més,
0: sí.
2: Em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
0: Sí.
2: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram em dic la Los Influeches. Sí. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver un moment que les convocatòries de premsa érem tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
0: Sí.
2: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
0: Ah, no. No sé sobre qui. Però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchís o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Dry Martini.
2: No ha funcionat. I t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
0: Sempre.
2: Però ara no es mouen ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
0: Ja, bé.
2: Ah, jo he marxat, eh? També és veritat que jo he marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat, perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
0: Ai, és horrorós, el del cotxe.
2: Clar, i quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, doncs et poses molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, la veritat.
0: No.
2: A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint.
0: No.
2: La gent va... No sé. Els més joves els hi va la batxata i aquestes coses que no sé
0: com es diu.
2: La reina del floig, aquestes coses. Els que van després tenen nens petits i no surten.
0: Sí.
2: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
0: Sí.
2: Jo surto. Jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
0: Sí, la veritat és que és una mica trist. Te recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
2: Què va?
0: Ara no estan, s'han perdut.
2: No estan.
0: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
2: El
0: Covid.
2: El nego a que sigui femení, és masculí.
0: És dolent.
2: És un virus
0: i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo. Sí. Explica'ns, has tornat de la mort...
2: Bueno, jo sé que vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir: aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro d'oxigen, no sabien si... Però vaig ser oxigen cerebral, vull dir, no sabien si com sortiria, saps?
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi per desahuciada, però... No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé a l'altra banda.
0: Vale.
2: Hi ha molta pau, saps?
0: Bueno, i a més... Però és curiós que fos la teva mare la que et digués: torna! Has de seguir.
2: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res, aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
0: Vale.
2: S'està molt bé.
0: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
2: Ah, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo després que... vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I en cadira de rodes anava a dir: aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida, mai.
0: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor.
2: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
0: I les amigues.
2: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
0: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb...
2: No, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen. Afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
0: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa. Un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
2: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir... No sé, era una nena, jo.
0: Vale.
2: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I el Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no m'ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar... Això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, l'altre que va dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
0: S'han de tapar forats.
2: És més divertit. És més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que hi falsejat el nom, evidentment, li tinc que falsejar pels seus hereus. I, bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
0: Sí.
2: 3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
0: És l'amiga, no? La Verònica.
2: Sí, però la necessitava. La necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això. Necessitava un lligam. I crec que aquesta es lligava a tots, saps?
0: Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alós, perquè en el llibre les protagonistes són, i les bones protagonistes són les dones.
2: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
0: Segur.
2: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot... Com em va dir la Carme Riera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, eh? Sense homes, sense formatge, no. Sense
0: homes, sí. Escolta, l'Anna Alós és més sàvia ara o abans?
2: Encara no ho sóc, però si m'ho poses en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
0: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
2: Siddhartha, Hermann Hesse.
0: Hombre, meravella. Sí, sí, meravella.
2: És, llibre, clar, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
0: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
2: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
0: Molt bé. Anna Alós...
2: És l'únic consell.
0: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vull que sigui dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
2: Quedarem una estona.
0: Quedarem una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te, i moltíssimes gràcies per ser aquí.
2: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
0: Gràcies.
1: Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric, com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Jursenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent. Com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas, res té a veure amb els genitals de qui ho escriu. No? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
3: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
3: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
0: ¿Y por qué?
3: Así que a partir de ahí... Pues...
0: Perdona, per què quatre dones, quatre jubilades, si tu ets una noia jove?
3: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
0: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
3: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
0: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu, belles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes, d'aquí el nom Òrdago, que es lo que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus,
3: sí.
0: ¿No? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
3: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil, el pez claro, algo tan tradicional como el cinquillo, con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos de audiovisual.
0: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin? És una de les seves col·leccions.
3: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
0: Doncs escolta, Rocío Gómez, Sustacha, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren. És un llibre fàcil, no és molt, molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable. I jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant de del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies per estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
3: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
0: Uy, genial. Rocío, moltes gràcies. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
3: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
0: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
5: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
7: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
6: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
7: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing at Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca de...

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot a Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: de mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles. Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

realment aquell 1968 va ser l'estiu de Karina. Les fletxes de l'amor va arrasar. Cuéntame cómo te ha ido.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame, cómo te fue, o Cuéntame, cómo te ha ido, o Cuéntame, qué te pasó, no recordo. Que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. Right now, el que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de Lomo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, i hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent, la tensió, perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i, com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam tema per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borni Quito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més

però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollà.

0: pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: You make me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby.
0: Baby, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

En el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius. Estoy harto de rodar como... Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto. Por amor no quiero más vivir. Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Bueno, tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar, que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir. La cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: diu pura, oi?
1: És més pura que un convento.
0: És que en el seu moment la gent discutia per això. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: años, cinco vermes.
1: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
2: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
1: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
3: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
1: Anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Like Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Like que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no. No va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio

0: T'agrades, cocodril?
1: Suposo que si ja hi eres al 84, segur que la recordes.

a Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There

No té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can't go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie. Ni tu ni nadie.

0: ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no le llamo,

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye, el bien.

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric. Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desirele.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zideler. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. Ja t'ho diré, van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos tornem a trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons. Ei Joan, Esbell Bescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei Joan.

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, Que és blau es fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: A principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per portar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar amb Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que ens portava temes com aquest a poc vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'Último de la Fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviments Salvatges, un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Francina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: Clàssics, un Esteve Llull.
1: twitter.com/rocknclàssics.
2: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
0: Envia un correu electrònic a rockclàssics2010@gmail.com.
2: Marxem a un dels postprojectes, ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Troyes com a disc de presentació el 1999. Aquest un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ells us deixem. Adéu-siau.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bar Tiki en xancletes i samarreta suada, us saluda Carles Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bar Tiki d'estiu, però algunes coses no canvien. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 24 de juliol de 2026, programa número 43 de la temporada i el cinquè d'aquesta temporada d'estiu. I aquest vespre, doncs, tornarem a parlar de cançons i de cinema, i un altre cop parlarem de perdedores. Perquè si fa uns dies va fer un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria, en aquesta ocasió ens centrem, tal com ja vam fer la setmana passada, en aquelles cançons que van competir però que no es van endur la estatueta. I veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Moltes cançons, pensem que n'hi ha 5 nominades per any i, òbviament, només n'hi ha una de guanyadora. Així que, bé, ho reprendrem des d'allà on ho vam deixar la setmana passada, des de mitjans dels anys 80. I ens anirem fins a mitjans dels anys 90 en un viatge que, personalment, em porta a la meva infantesa i adolescència. Us aviso. En fi, cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges, que és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que bé, agafem les crispetes perquè comencem.
5: ¿Vas a tomar algo, chico?
6: Sí, deme una Fanta.
5: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
6: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
5: Sin què? Sin pagar? Aquí todo se paga.
4: I comencem de fet amb el mateix any, allà on ho vam deixar la setmana passada, el 1987. Havíem parlat d'alguna de les cançons candidates, però ens havíem deixat aquesta de la banda Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Aquesta és una cançó que participava com a part de la pel·lícula Maniquí, una pel·lícula, una tonteria de 1987, bé, una història d'un aparaturista que s'enamora d'un maniquí que pren vida. En fi, aquestes bogeries dels anys 80, un maniquí que pren vida, endavant, que s'enamora del tio que fa els aparadors, perfecte. La pel·lícula la recordo molt vagament, però la pel·lícula recordo com una cosa així com molt, molt tonteta, però tenia aquesta cançó d'aquests Starship. I els Starship, bé, els Starship també tenen una bona història, perquè els Starship venen, la seva història comença directament a l'estiu de l'amor dels anys 60, al hipisme, i amb una banda que se'n deia Jefferson Airplane, un grup que es va fundar a San Francisco el 1965, i això el que estic és un dels grans estàndards del rock psicodèlic nord-americà. Un grup que va obtenir una gran fama gràcies a himnes com Somebody to Love, com White Rabbit. Es va convertir en una de les bandes més representatives de la contracultura dels anys 60, una banda que va participar a festivals d'Altamont, etc. Però l'esgotament intern, els canvis musicals que succeïen al seu entorn i la dissolució progressiva del grup va portar dos dels components, en Paul Kantner i la Grace Slick, famosa cantant, deia, que posava la cara, doncs a iniciar una nova etapa. Una nova etapa que naixia el 1974 sota el nom de Jefferson Starship. És a dir, era un projecte que mantenia part de l'ADN dels Jefferson Airplane, però ara se'n deien Jefferson Starship i estaven orientats cap a un rock més, més melòdic, més accessible. Van tenir èxits, tot i que, bé, personalment m'agraden bastant menys que els Jefferson Airplane, però van tenir seus èxits i es van convertir en una de les bandes, bé, populars del rock americà dels anys 70. Ja no tenien res a veure amb la contracultura. Però va haver-hi una darrera metamorfosi, que arribaria a finals, a mitjans dels anys 80. Després de la sortida del grup del Jefferson Starship d'en Paul Kantner i d'un conflicte legal pels drets del nom, el grup va haver d'abandonar la paraula Jefferson i va passar a dir-se simplement Starship. El canvi aquest de nom, doncs, simbolitzava un canvi d'estil. Ja no era ni rock, ja deixaven pas a un som molt més comercial, produït per emissores de ràdio i per llistes d'èxits. I per Starship, doncs, aquesta cançó, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, arribava en un moment decisiu. Bé, la banda estava, encara estava la Grace Slick i estava en Mickey Thomas, que compartien les veus i també venien d'aconseguir un enorme èxit amb una cançó com We Build This City. Però també doncs, havien de suportar moltes crítiques d'aquells que pensaven, una miqueta el que us he dit jo, que com a grup havien abandonat definitivament les seves arrels, per tant necessitaven un altre gran triomf. I aquesta cançó, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, els hi va proporcionar. De fet, és una cançó que va escriure el compositor Albert Hammond. I potser diríeu, Albert Hammond, de què em sona aquest nom? Potser us sona dels The Strokes, que tenen el seu guitarrista, que és l'Albert Hammond Jr. Aleshores, no, Albert Hammond era, doncs això, un compositor, va tenir alguns èxits propis als anys 60 i 70, però principalment componia per d'altres persones, i bé, va fer els seus duros, cosa que li va permetre enviar el seu fill, l'Albert Hammond Jr., a la famosa escola de Suïssa, on va conèixer el Julian Casablancas, i tot plegat va ser el germen del naixement de The Strokes. Però tornem a l'any 1987. Albert Hammond, doncs, que va fer una cançó amb la Diane Warren, està en un procés de divorci, volia casar-se de nou amb la seva parella, però la legislació nord-americana imposava un període d'espera abans de poder tornar a contraure matrimoni. Aleshores, aquella sensació que res ni ningú impediria començar una nova vida va acabar convertint-se, doncs, això, en el missatge central de la lletra. I curiosament, quan la cançó ja estava acabada, els productors de la pel·lícula Maniquí la van escoltar i van decidir que encaixava perfectament, doncs, amb aquesta absurda història d'amor impossible entre en Jonathan, l'escaparatista, i l'Emmy, que era el maniquí que cobra vida gràcies a la màgia del cinema, i amb una actriu que li posava cara, la Kim Cattrall, que es va fer famosa uns anys després com a part del repartiment de Sexo en Nueva York. I, però, la pel·lícula va ser un èxit inesperat. Era una pel·lícula modesta, tenia un pressupost modest, que va recaptar més de 10 vegades allò que havia costat. I es va convertir, doncs, en un dels títols, doncs, comercials del cinema dels 80. Sospito que bona part del mèrit va ser també una qüestió d'aquesta cançó. I a la cerimònia dels Oscars en 1988, aquesta Nothing's Gonna Stop Us Now arribava com a una de les favorites. Era número 1 a mig món, havia estat un fenomen radiofònic i semblava tenir tots els ingredients per endur-se la satueta. No era com la cançó del Willie DeVille, que el Willie DeVille no deixava de ser un cantautor, un d'aquests maleïts del rock dels 70. Al contrari, els de Starship estaven a la cresta de la onada. L'Oscar se'n va escapar, evidentment, si no estarien sonant o no sonarien avui, però el temps ha acabat posant cadascú al seu lloc, i avui aquest Nothing's Gonna Stop Us Now continua sonant, doncs, emissores, i apareixen anuncis, i en sèries, etc. És un d'aquests himnes que directament, doncs, ens recorden els anys 80, tot i que ja us dic, va perdre, però ens permet a nosaltres obrir les portes d'aquest nou viatge musical amb una cançó, doncs això, que malgrat haver guanyat aquesta estatueta, aquest Òscar, va conquerir milions de persones. Anem a fer sonar aquest Starship amb Nothing's Gonna Stop Us Now.

I continuem. Continuem ara amb l'any 1988 amb una cançó que és d'un partitul Calling You d'una persona que se'n deia Jebet Steele, que segurament amb aquestes dades doncs ara mateix segurament no us pot sonar, potser sí, potser no, però segurament no. Era la banda sonora, o pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Bagdad Café, ja us dic, de 1988, però malgrat que no ens en recordem ara mateix, ja veureu quan soni, perquè hi ha cançons que neixen per acompanyar la pel·lícula i d'altres doncs, acaben donant-li una segona vida, i això és exactament el que va passar amb Calling You, una balada delicada i gairebé hipnòtica, que va convertir el que era una petita producció independent, aquesta Bagdad Café, en una obra de culte. L'any 1988 pràcticament ningú no sabia qui era Jebet Steele, una persona que formava part d'una família de cantants de gospel de Minneapolis i que havia desenvolupat doncs, una petita carrera lluny dels focus del pop comercial. El compositor, un senyor que duia per nom Bob Telson, buscava una veu que sonés sense artificis, que fos capaç de transmetre solitud i esperança alhora. I quan va escoltar l'Steele, doncs va tenir clar que no necessitava ningú més. Curiosament, la cançó gairebé no té acompanyament musical, tot gira al voltant de la veu, i aquest minimalisme és precisament el que la fa, doncs segurament diria, tan emocionant. La pel·lícula tampoc diríem que estava destinada a l'èxit, ja us dic, Bagdad Café era una coproducció alemanya que havia estat rodada al desert de Mojave i que explicava, diguem-ne, que la improbable amistat entre una turista bavaresa i la propietària d'un motel mig abandonat. Sense grans estrelles, i ja us dic, quasi ni sense pressupost, va funcionar discretament als Estats Units, però a Europa, especialment a França i Alemanya, es va convertir en un fenomen inesperat. I als Oscars, a la cerimònia de 1989, Calling You competia amb una altra balada molt popular, el Two Hearts, de Phil Collins, però la guanyadora va ser aquell Let the River Run, de la Carly Simon, aquella que va ser escrita per Armas de Mujer, que ja va sonar al programa aquest Bartiki, que van dedicar, en aquest cas, a les guanyadores, no a les perdedores. En aquest cas, recordeu a Carly Simon, que era la primera vegada que una dona guanyava, ella tota sola, l'Oscar, a la millor cançó com a compositora i també com a lletrista, a part de com a intèrpret. Però tornem a Bagdad Café, i bé, hi ha premis que es concedeix doncs, diguem que el temps. Avui dia, doncs amants de les bandes sonores recorren Calling You, potser fins i tot més que l'avançadora, potser fins i tot més que aquella Let the River Run, però potser perquè fins i tot són cançons que es recorden molt més que no pas la pel·lícula. Segur que quan sentiu la cançó us en recordeu de la cançó, però aposto a que molt pocs heu vist aquella Bagdad Café. Però bé, potser això és perquè hi ha melodies que no necessiten gaire soroll doncs, per quedar-se a viure amb nosaltres. Va, anem a escoltar aquesta cançó des de la pel·lícula Bagdad Café, aquesta Calling You.

A l'anterior episodi, ja vam parlar d'en Phil Collins, que va participar com a finalista, no va guanyar, però va participar amb la pel·lícula, amb la cançó Against All Odds, Take a Look Me Now. I el 1988 doncs, va tornar a participar, en aquest cas, amb la cançó Two Hearts. A finals dels anys 80, Phil Collins semblava incapaç de fer un pas en fals i venia d'encadenar discos multimilionaris, un biestadis, també amb Genesis, que era el seu grup primigeni, que també va fer una mena d'evolució semblant a la que vam tenir entre Jefferson Airplane i Jefferson Starship. Genesis era una banda de rock sinfònic molt experimental, però els Genesis, que tenien en Phil Collins com a líder, quan va deixar de ser el bateria del grup, passant a ser el cantant principal i el líder, doncs ja no eren aquells Genesis que acostumaven a fer aquell rock sinfònic experimental, sinó que era una banda més aviat de pop. En fi, que Phil Collins, tant amb Genesis com en solitari, era una de les cares més populars de la música internacional, però que aquell 1988, en plena borratxera d'ego, va decidir provar una aventura diferent, convertir-se també en actor. La pel·lícula, duia per títol Buster, que estava basada en la història real d'en Buster Edwards, un dels principals participants en el famós robatori al tren de correus britànic de 1963. I el Phil Collins no només interpretava el protagonista, sinó que també participava, òbviament, a la banda sonora. I d'aquella doble experiència van néixer doncs, dues cançons d'èxit. Una que era A Groovy Kind of Love i aquesta que ens ocupa, que és la que va participar a la cerimònia dels Oscars com a nominada, que està Two Hearts, que a més va ser escrita pel veterà compositor en Lamont Dozier, que era membre del mític equip d'autors de la Motown. I si sentim la cançó, d'alguna manera ens pot recordar la fórmula funcionava, sonava als anys 60, sonava a Motown, però amb una producció plenament vuitantera. I déu-n'hi-do, el públic la va convertir en número 1 als Estats Units, també va guanyar el Globus d'Or, i ja sabeu que això sembla que sempre dona moltes opcions als Oscar. Però aquell any, amics, Disney havia començat una revolució. Recordeu que Disney havia passat uns anys complicats en els quals, sobretot entre finals 70 i fins a finals del 80, doncs, en el que les pel·lícules de dibuixos a Disney van deixar d'arrossegar a tant públic i de tenir tanta popularitat. I aquell any 1988, doncs això, Disney va començar una revolució que els hi va portar fins al dia d'avui, amb la pel·lícula La Sireneta, que era una pel·lícula que, bé, doncs això, inaugurava, diguem-ne, que el renaixement de l'animació a dins de la companyia, i la seva música, la música de La Sireneta, doncs va enamorar l'acadèmia, i la cançó Under the Sea, que aquí a casa nostra vam conèixer com a Bajo el Mar, es va endur la estatueta que va deixar sense premi doncs, el pobre Phil Collins. La història, però, encara li tenia preparada una revenja. 11 anys després, en Phil Collins tornaria als Oscars, aquest cop amb una altra pel·lícula d'animació, Vesperon, de Disney. La pel·lícula era Tarzan, i aquesta vegada sí que pujaria a l'escenari per recollir la estatueta, gràcies a aquella cançó You'll Be My Heart. Però bé, no ens avancem, no ens movem de finals dels anys 80, i abans d'aquell triomf que arribaria a mitjans dels anys 90, doncs també hi va haver aquesta petita joia de, diguem-ne, cada pop clàssic, que continua sonant tan fresca com el primer dia. Anem a recuperar aquesta Two Hearts de Phil Collins.

coneixen perquè un músic s'atreveix a dir que allò que li han demanat, allò que li han encarregat, no és prou bo. Mireu, quan els productors de la pel·lícula Arma Joven 2 van enviar el guió a Jon Bon Jovi, ells esperaven que Jon Bon Jovi interpretés una cançó ja escrita per a la pel·lícula. Però l'amic Bon Jovi va pensar que aquella pel·lícula no reflectia l'esperit dels personatges i en lloc de limitar-se a cantar-la, doncs va seure amb la guitarra i va compondre una peça completament nova. El resultat va ser Blaze of Glory, una cançó segurament que acabaria eclipsant la mateixa pel·lícula. Segurament pocs ens en recordem de la pel·lícula en particular. Va tenir el seu èxit, sobretot, bé, és una segona part, era una pel·lícula que, diguem-ne, que mirava d'apropar el gènere del western, que en aquell moment estava completament enfonsat, amb un conjunt d'actors que en aquell moment representaven el juvenil, l'esperit juvenil, i eren els actors joves a moda. Estem parlant d'actors com el Kiefer Sutherland, com l'Emilio Estevez o com el Lou Diamond Phillips. En fi, també recordem que el 1990 en Jon Bon Jovi, com a part dels Bon Jovi, era una de les grans estrelles del rock. El grup Bon Jovi havia fet àlbums com la Slippery Bon Wet o com el New Jersey, que havien convertit aquella banda, doncs, en un fenomen mundial. Els Bon Jovi, el 1940, eren un gran grup, aquesta primera cosa. Comercials, sí, però eren un gran grup, independentment de que estiguessin a les carpetes de les adolescents i que sortissin a la portada del Super Pop. I el Jon Bon Jovi, com a cara visible del grup, doncs evidentment era aquell que sortia a les fotos. Però aquest Blaze of Glory, aquesta cançó, tenia un valor afegit perquè era el seu primer gran pas en solitari. El senzill, el single Blaze of Glory, va arribar directament al número 1 dels Estats Units i d'alguna manera demostrava que podia caminar sense la protecció del grup. A la cerimònia dels Oscars, però, la competència era ferotge. L'Acadèmia va preferir premiar la Madonna, que amb el tema Sooner or Later, de la pel·lícula de Tracy, doncs aconseguia el seu primer i únic Oscar. Aquella cerimònia també és recordada perquè en Billy Crystal va obrir la gala disfressada de diversos personatges cinematogràfics i va ser una tradició que repetiria durant molts anys. El Billy Crystal va ser el presentador de moltes gales dels Oscars i va convertir tot allò en una mena de running gag que anava fent. Tot i la derrota, podem dir que Blaze of Glory va tenir una vida molt més llarga que moltes cançons premiades. De fet, diria que ara mateix pocs ens en recordem d'aquest Sooner or Later de la Madonna que se'n va endur la cançó, el premi. Fins i tot la pel·lícula Dick Tracy ha estat una pel·lícula que ara és poc reivindicada, malgrat que era una pel·lícula que s'hi van posar molts duros, era una pel·lícula que hi havia gent com en Warren Beatty, gent com Al Pacino, que tenia un cert interès en el que és la producció estètica, la fotografia, el que hi tracta de portar l'estètica del còmic a la pantalla. També és veritat que un còmic com Dick Tracy als Estats Units era una institució, però fora als Estats Units, a Europa, no tant. En fi, el que us dic, aquest Blaze of Glory, de fet, continua sent un dels grans himnes de Bon Jovi i és fins i tot una parada obligatòria als concerts de la banda més de 30 anys després. I és que, de vegades, doncs, ja ho veiem amb aquests programes. Perdre un Oscar no impedeix guanyar un lloc privilegiat a la memòria col·lectiva. Anem a escoltar com sonava aquest Blaze of Glory del Jon Bon Jovi. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow and the earth was last night's bed.

però no deixem l'any 1940, aquella collita de 1940, aquella cerimònia que es va dur a terme el 1991 i que va acabar amb aquell Oscar per la Madonna, també tenia, a part de John Bon Jovi, un altre competidor de molt nivell. En aquest cas, en Harry Connick Jr., amb la cançó Promise Me You'll Remember, que es va fer per la pel·lícula El Padrino Parte 3. Ai, El Padrino Parte 3, què us puc dir? Quan una pel·lícula forma part d'una de les sagues més importants a la història del cinema, doncs, evidentment que les expectatives són sempre enormes. I això és exactament el que va passar l'any 1990 amb El Padrino Parte 3. Havien passat 16 anys des de la segona entrega i ben bé tothom es pensava que el Francis Ford Coppola no tornaria mai més a la família Corleone, però els problemes econòmics del director i la insistència de l'estudi va acabar fent possible aquest retorn. Què us puc dir de El Padrino Parte 3? A mi m'agrada. A mi m'agrada. Puc entendre que, evidentment, està molt i molt per sota del Padrino o del Padrino Parte 2. Puc entendre la gent que es pugui sentir decepcionada. Puc entendre certes coses com, bueno, coses que veiem tothom, la presència de la Sofia Coppola, que al final tinguem en compte que va ser un accident. La persona que anava a posar cara i aspecte a la filla de Michael Corleone havia de ser la Winona Ryder, però la Winona Ryder va tenir un problema mèdic, un problema d'estrès, i principalment va deixar tirada amb el Francis Ford Coppola i va pensar en la seva filla una miqueta com un pedaç per poder tirar la pel·lícula endavant. També podríem dir que hi ha certs aspectes de la pujada del personatge de l'Andy Garcia, del Vincent Corleone, al capdamunt, doncs potser està feta d'una manera una miqueta atropellada, però a mi la pel·lícula m'agrada i em sembla que dona un final bastant digne a la saga. Segurament si no es digués El Padrino Parte 3, si el cognom de la família fos un altre que no fos Corleone, segurament s'hagués vist d'una altra manera, però al final les coses són així. La pel·lícula se'n diu El Padrino Parte 3 i jo m'ha sigut més disfrutar la part que és disfrutable. Ja dic, a mi no em deixa d'agradar. I la música, doncs, com no podia ser d'una altra manera, formava part fonamental. Per la cançó principal, en Francis Ford Coppola va confiar en un jove que començava a revolucionar el món del jazz, en Harry Connick Jr., un tio que amb només 23 anys ja havia venut milions de discos, tot recuperant el so dels grans crooners americans en una època que això sonava, escolteu, molt de música de la iaia. Però la seva veu elegant encaixava perfectament, doncs, amb aquesta nostàlgia que respirava aquesta tercera part del Padrino. Harry Connick Jr., que us pot dir, ja ha sonat en alguna ocasió aquí al Partit de Ràdio Mollet, també amb els especials de Nadal, perquè és el típic tio que sempre doncs està present amb els seus discos de Nadal, però és un gran artista, és un gran compositor, és un prodigi del piano, canta bé, actua bé també, ha fet alguns papers bastant dignes com a actor, i a sobre doncs un tio guapo, què més podem donar-li? La cançó aquesta, Promise Me You Remember, va ser composta pel Carmine Coppola, que és el pare del director, el pare de Francis Ford Coppola, amb lletra d'en John Beris. És una peça, aquesta Promise Me You Remember, que resumeix perfectament el sentiment de Michael Corleone, un home que ha aconseguit tot el poder imaginable, però que descobreix massa tard que el preu ha estat perdre la seva família i la seva pau. Els Oscars, de la cerimònia dels Oscars de 1991, doncs el que us dic, la pel·lícula El Padrino Part 3, doncs arribava amb 7 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula. Compte aquí. Ara sembla com si hagués estat un desastre monumental i va haver-hi crítiques, però estava nominada a set estatuetes. Semblava una oportunitat perquè la saga tingués el cercle amb un premi, però la nit va acabar sent decebedora, no va guanyar cap d'aquestes 7
estatuetes a les quals n'era candidata. I aquesta cançó, doncs, també va veure com si escapava l'Oscar, doncs, abans, ja us ho he dit, abans aquesta Sooner or Later I Always Get My Man, interpretada per la Madonna a la pel·lícula Dick Tracy. Potser aquesta balada no és tan coneguda com altres temes nominats, però diria que representa perfectament l'esperit d'una pel·lícula marcada per la melancolia i pels pas dels temps. I ja veurem, atents aquí, que en Harry Connick Jr. tornarà a aparèixer aquest vespre. De moment, anem a escoltar-lo amb aquest Promise Me You'll Remember.

ara anem amb una miqueta de polèmica, anem amb una cançó... Bé, cadascú que tregui les seves conclusions. Anem amb a 1991 i anem amb en Bryan Adams amb aquella sala per rimar Everything I do it for you, que era dins de la banda sonora de la pel·lícula Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Bé, quan en Bryan Adams va començar a treballar amb la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, ell ja era una estrella internacional, era un roquer, gràcies a discos com el famós Reckless, del qual es va extreure aquell famós Summer of 69, que ja ha sonat en algunes ocasions aquí a Cantique, però ningú, ni tan sols el propi Bryan Adams, podia imaginar que aquella balada acabaria convertint-se en una de les més exitoses de tota la història del pop i que, a més, d'alguna manera va marcar un estil de balada rockera molt feta per les FMs, que va inundar molt bona part dels anys 90. La pel·lícula, aquesta Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la pel·lícula protagonitzada pel Kevin Costner, reinventava la llegenda del Robin Hood amb un repartiment que déu-n'hi-do, que incloïa en Morgan Freeman, incloïa també un inoblidable Alan Rickman, que feia el paper del xerif de Nottingham. De fet, el propi Alan Rickman va estar a punt de rebutjar el paper perquè el considerava massa convencional i va acceptar només quan el director li va prometre que podria interpretar el personatge amb total llibertat. I el resultat és un desgast dolent al cinema dels 90, en l'Alan Rickman estava desatat i ell anava fent el seu rotllo. La pel·lícula a mi m'agrada molt, què us puc dir? Per mi no és una obra maestra del cinema, però és super entretinguda, ja dic, a mi m'agrada molt. I la cançó? Anem amb la cançó aquesta, Everything I do it for you. La cançó va ser escrita pràcticament a contrarrellotge per Bryan Adams, junt amb el compositor de bandes sonores i compositor de música clàssica, Michael Kamen, i pel famós productor, el Robert John, anomenat Mutt Lange, en Mutt Lange. Quan els productors el van escoltar, van decidir col·locar-la als crèdits finals, una decisió que va resultar providencial. Si no fos per això, potser no hagués pogut participar. Va ser, ja us dic, ara mateix és una cançó que segurament estem molt farts de sentir. És una cançó que segurament estem molt farts de sentir també perquè ha passat a ser música d'ascensor, ha passat a ser carn de fil musical. Però la cançó, en el seu moment, ja us dic, sobretot no només és el que va ser, sinó també el que va significar. En Bryan Adams va mostrar com s'havien de fer les balades rockeres de caire comercial per les estacions de ràdio. I això va il·luminar a moltíssimes bandes i va ajudar moltes bandes també, doncs, a arribar a un cert públic que potser al rock no li agradava tant, però aquelles balades, doncs, sí. A la cerimònia dels Oscars de 1992, cerimònia que participava, doncs aquesta cançó, aquest Everything I do it for you, semblava una de les meves favorites, però ves per on? Un altre cop, els amics de Disney, que vivien un moment molt important, tenim una cançó, una pel·lícula, com La Bella i la Bèstia, que havia enamorat a mig món, i l'Acadèmia va decidir premiar Beauty and the Beast, aquí la coneixíem com Bella i Bèstia són. Era una cançó que interpretaven la Celine Dion i el Peebo Bryson. Curiosament, aquell any, de les 5 nominades, 3 pertanyien a aquesta pel·lícula de Disney, aquesta La Bella i la Bèstia, i al final el Bryan Adams es va quedar sense estatueta, però probablement va obtenir una recompensa encara més gran, doncs ja us dic, la de crear una de les balades més universals dels últims 40 anys i la de fer-se un bon raconet de calés.

anem ara a 1992 i anem amb una senyora que va marcar aquella cerimònia dels Oscars de 1993 per una pel·lícula de 1992 que era El guardaespaldes, i evidentment estic parlant de la Whitney Houston. I la Whitney Houston va col·locar no una, sinó dues cançons candidates a l'Oscar aquell any per aquella El guardaespaldes. L'any 1992 la Whitney Houston era senzillament la veu més important del planeta. Ja acumulava una col·lecció espectacular de números 1 i havia, d'alguna manera, havia redefinit el pop i el soul dels anys 80, però encara li faltava conquerir Hollywood. Era una passa, doncs, com molt directa i molt, molt propera a les típiques divas de la cançó. La pel·lícula Guardaespaldes havia estat un projecte que portava més d'una dècada voltant pels despatxos dels estudis i ningú no s'hi posava. Inicialment havia estat pensada per la Steve McQueen i la Diana Ross, però no va arribar a fer-se, i finalment doncs van canviar Steve McQueen pel Kevin Costner, i ell va ser qui va insistir perquè la protagonista fos la Whitney Houston. El Kevin Costner en aquell moment era el més gran, d'acord? Havia fet Bailando con Lobos, havia fet Robin Hood, era ara en el millor moment de la seva carrera. I bé, doncs ja us dic, la intuïció del Kevin Costner doncs va resultar bastant encertada. D'entre totes les cançons de la banda sonora, n'hi ha una que era especialment exigent, I Have Nothing. Era una cançó d'en David Foster i la Linda Thompson, que van escriure una melodia plena de canvis de registre que només una veu com la de Whitney Houston podia defensar. I ella la va convertir en una exhibició vocal. Els Oscars la cerimònia dels Oscars de 1993, doncs la competència era curiosa, perquè ja us dic, la mateixa pel·lícula té dues cançons nominades, aquesta Run to You, però totes dues, aquesta Run to You i una altra que posarem després, però totes dues van topar un altre cop amb els amics de Disney. En aquest cas era a Holy World, la cançó de la pel·lícula Aladdin, cançó que aquí van conèixer com a Un Mundo Ideal. Malgrat la derrota, doncs evidentment la banda sonora del Guardaespaldes acabaria sent una de les més venudes de tota la història, amb més de 40 milions de còpies a tot arreu. Un gran disc que va demostrar doncs que la Whitney Houston estava en un gran moment, unes cançons molt ben produïdes, i va, anem a escoltar aquest I Have Nothing i després continuem.

Bé, us he dit que teníem a la Whitney Houston amb I Have Nothing, sentir, i també participava en una altra cançó, amb Run to You. La història de la composició és curiosa. Els autors, en Joe Friedman i l'Alan Rich, buscaven escriure una balada que mostrés vulnerabilitat. La vulnerabilitat del personatge interpretat per la Whitney Houston. No volien un gran esclat vocal des del primer moment, sinó una cançó que anés creixent poc a poc. Era bé com si fos una conversa. Quan la Whitney Houston la va gravar, pràcticament la van registrar sencera amb molt poques preses, i tots els presents a l'estudi doncs van coincidir que aquella interpretació tenia alguna cosa especial. I us preguntareu, aviam, estem parlant de I Have Nothing, estem parlant de la segona cançó candidata, Run to You, per la que tothom, la cançó que tothom recordem i la que va ser gran single de la pel·lícula era aquella I Will Always Love You. Per què no participava? Doncs molts en sí, perquè I Will Always Love You no era una cançó original. Era una versió de la Dolly Parton. Era una versió d'una cançó més aviat tirant a country. Per tant, no deixa de ser curiós doncs que una diva de la música negra, del pop soul, agafés una cançó country i la portés al seu terreny. Evidentment, si heu escoltat els episodis de la història de la música negra, veureu que entre el country i la música negra no hi havia tanta separació com conceptualment podia semblar. Bé, tornem a 1992 i tenim això. Dues cançons de la mateixa persona o de la mateixa cantant, la Whitney Houston, que participaven a l'Oscar, però no se'l van endur gràcies als amics de Disney. Amb els anys, molts fans de la Whitney Houston m'han reivindicat aquest Run to You. Potser no va tenir la popularitat del I Will Always Love You, però definitivament és una de les interpretacions que millor reflecteix la capacitat que tenia la Whitney Houston per transmetre emoció sense necessitat de grans artificis.

Anem ara a 1993 amb la cançó de Janet Jackson, cançó Again, que pertanyia a la pel·lícula A Poetic Justice, la pel·lícula de 1993. I si la posava és perquè em sembla que és molt 90s. De vegades em sembla com si els 90s només hagués estat música alternativa, però això fa molt 90s. El 1993, la Janet Jackson vivia un moment extraordinari. Feia només uns mesos que havia publicat el seu àlbum Janet, amb el qual d'alguna manera demostrava que ja no era la germana de Michael Jackson, sinó que era un artista amb personalitat pròpia. Aquell disc, aquell Janet, va vendre milions de còpies i consolidava una trajectòria que, bé, combinava el seu propi estil de pop, d'R&B, i la seva pròpia imatge, que també era molt important. I aquesta pel·lícula, aquesta Poetic Justice, també tenia un atractiu especial, perquè la pel·lícula reunia la pròpia Janet Jackson amb en Tupac Shakur. Encara no era el mite que coneixem avui, perquè era viu. En Tupac Shakur moriria al 1996. I clar, evidentment, els mites es construeixen més fàcilment quan la persona és morta. Durant el rodatge va haver una petita polèmica. La Janet va exigir que en Tupac es fes una prova del VIH abans de filmar les escenes més íntimes. L'actor s'hi va negar i aquell debat va omplir titulars durant setmanes. Això també fa molt, molt 90. Era l'època a la qual s'estava començant a donar visibilitat a la sida i al VIH. Per cert, no ho he dit, però clar, evidentment, ja ho heu endevinat, la Janet Jackson no només posava la cançó, també n'actuava. De fet, els productors de Poetic Justice buscaven una balada pels crèdits finals i li va preguntar a la Janet Jackson si tenia alguna de guardada. Ella va respondre que no, però aquella mateixa nit es va asseure davant el piano i pràcticament d'una tirada va escriure, doncs, la que seria una de les cançons més emotives de tota la seva carrera. Als Oscars de la cerimònia dels Oscars del 1994, aquesta Again de la Janet Jackson arribava com una de les favorites, però ves per on, no

I si parlem de la pel·lícula Filadèlfia, bé, al programa de les guanyadores ja vam sentir el Bruce Springsteen amb la cançó Streets of Philadelphia. Però, a part d'aquella Streets of Philadelphia, hi havia una altra cançó de la pel·lícula que estava també nominada a millor cançó original. En aquest cas és d'un vell conegut, el Neil Young, que havia fet una cançó molt delicada que duia per títol precisament Filadèlfia. Mira, quan el director, en Jordan Demme, va començar a preparar aquesta pel·lícula, aquesta Filadèlfia, i sabia que estava assumint un gran risc, perquè era una de les primeres grans produccions de Hollywood que parlava obertament de la sida, de la discriminació i dels prejudicis que envoltaven la malaltia a principis dels anys 90, però, compte aquí, també parlava de l'homosexualitat d'una manera molt directa. Avui sembla tot normal, però el 1993 encara eren uns temes incòmodes per a gran part de la societat. Per reforçar aquest to íntim i melancòlic de la pel·lícula, en Jordan Demme, que era un gran musiquero, va demanar una cançó a Neil Young. Quin privilegi, no?, poder trucar a Neil Young i demanar-li una cançó. En aquell moment, en Neil Young, evidentment, ja era una estrella, una autèntica llegenda del rock. Curiosament, era admirat pels seus contemporanis dels anys 60 i 70, però també molt admirat per una nova generació de músics dels anys 90, rockers dels anys 90, que el consideraven un mestre. Se'n deia allò de que en Neil Young era el padrí del grunge. En fi, en Neil Young, lluny de buscar una balada comercial, lluny de buscar una balada com de Bryan Adams, va escriure una peça austera, gairebé despullada, que transmet una enorme sensació de fragilitat. I al final, doncs, veiem que, el que us dic, aquesta pel·lícula, aquesta Filadèlfia, va aconseguir la fita de col·locar dues cançons entre les nominades a l'Oscar, aquesta de Neil Young i també, doncs, aquella Streets of Philadelphia del Bruce Springsteen. Segurament la de Neil Young és la més emocionant de les dues, potser perquè resumeix perfectament el missatge de la pel·lícula, la necessitat de mirar els altres amb empatia quan la societat prefereix apartar la mirada. Però al final, amb Bruce Springsteen, doncs, evidentment, malgrat que Neil Young era Neil Young, comercialment amb Bruce Springsteen, doncs, sumava molt més, i al final, doncs, se'n va endur el Gran Premi, mentre que Neil Young es va quedar a les portes. Escolta, de tota manera, com sonava aquell Neil Young amb el piano fent aquesta cançó, aquesta Filadèlfia.

I encarrem la recta final del programa d'avui amb una altra cançó d'una pel·lícula de 1993 i de la gran competència que hi havia en aquella cerimònia de 1994 amb un senyor que ja hem sentit abans, en Harry Connick Jr.

Senyor, en aquest cas amb la cançó Un Wink and a Smile, una picada d'ull i una somriure, per la pel·lícula Algo para recordar, pel·lícula de 1993. De vegades hi ha pel·lícules que triomfen perquè expliquen una història nova, però d'altres perquè recuperen la màgia del cinema de sempre. I aquest Algo para recordar és totalment un homenatge declarat a les grans comèdies romàntiques clàssiques de Hollywood. Tenim en Tom Hanks i la Meg Ryan, que de fet pràcticament no comparteixen escenes durant tota la pel·lícula, però hi ha química entre tots dos, i el públic va sortir del cinema convençut que havia assistit amb una de les grans històries d'amor dels anys 90. I per reforçar aquest ambient nostàlgic, tota la banda sonora era plena de cançons clàssiques del que se'n diu The Great American Songbook. Ja hem parlat d'aquest concepte, aquelles cançons que cantaven els crooners, aquelles aproximacions al jazz. La directora Nora Ephron també volia una composició nova que sonés també com si hagués estat escrita 40 anys abans. I per això, qui millor que recorre en Harry Connick Jr., que en aquell moment doncs era probablement el cantant que millor havia recuperat l'elegància dels grans crooners, com en Frank Sinatra, com en Nat King Cole. I el resultat va ser aquest A Wink and a Smile, una peça plena d'encant, que sembla transportada directament dels anys 50. Però, ja us dic, els Oscars, la cerimònia dels Oscars en 1994, doncs no ho tenia gens fàcil. Competia contra Bruce Springsteen, contra la Janet Jackson, contra el Neil Young, entre d'altres, i finalment, doncs això, la nit va ser pel Bruce Springsteen, per Streets of Philadelphia. Però aquesta cançó va continuar tenint una llarga vida gràcies a les contínues emissions de la pel·lícula a la tele, i el fet de que Harry Connick Jr. La va incorporar durant molts anys als seus concerts. És una cançó molt xula, i de fet, ja us dic, sona molt a anys 30, a anys 40, i és una demostració que de vegades no cal reinventar res, només cal escriure una bona melodia amb l'elegància de sempre. Aquí la tenim, anem a sentir en Harry Connick Jr., A Wink and a Smile.

0: amb el Harry Connick Jr. marxarem i acabem aquest tour de force de perdedores de l'Oscar. No sabem si eren les millors, però sí sabem que cap d'elles s'endugué la satueta. Ho deixem aquí per ara, però ens hem quedat amb un any 1993, per tant encara tenim algunes cançons endavant. Això serà de tota manera la setmana que ve, perquè ara marxem. Us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos emportar una mica i ens retrobarem la setmana que ve al nostre bar Tiki amb xacletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passant el retard de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials al Bar Tiki, ja sabeu, @BarTikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè arriba l'hora de passar la persiana i de tancar el Bar Tiki. Salutacions de que us parla Carlos Molina i de Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us afegiu a aquesta edició número 931, tercera del resum amb les millors propostes musicals de la 23a temporada de Més Enllà. Salutacions i abraçades de Belén Rosada portant granets de sorra i d'un servidor davant del micròfon. Exploradors del planeta musical que avui us conduirem en un nou viatge sonor que arrencarà a Alemanya en clau persa i continuarà per l'illa de la Reunió, per Rússia, per Euskadi, per Castella i Lleó, per Benín, per Dinamarca en clau sufí, de nou per la Federació Russa, per Andalusia, per Itàlia, per Argentina, per Hongria, per Grècia, per Finlàndia, per Màlaga, en mode carnàtic, per Eslovàquia, per l'arxipèlag caribeny de Curaçao, un cop més per Rússia, per Mali i França alhora, per Itàlia i Catalunya al mateix temps, per Catalunya en clau flamenca, altre cop per Dinamarca, per Burkina Faso i Itàlia simultàniament, i finalment per Albània i Itàlia alhora. Anirem primer amb The Ring, una obra excelsa del quartet paritari alemany aixabaixista. Sons perses que fusionen les paraules i la saviesa del poeta Rumi en un tapís de veus i un paisatge sonor on l'atàvic i el modern van de la mà en peces com Toward the Bellwet. Després, a l'illa de la Reunió, en clau maloia amb Montbalo, primer disc en solitari del jove però ja consagrat compositor, cantant i percussionista Luc Moindranze Cariuja, de qui recordarem el tema Nación. Per tancar el triple lliurament, anirem a Rússia amb la segona part de la duologia Cançons de Lídia Ruslanova, obra dedicada al 125è aniversari del naixement de la icònica diva de la música popular soviètica, a qui la gran Tatiana Mochanova interpreta deliciosament en peces com La meva capseta és plena.

anem amb el segon triple lliurament sonor d'aquest viatge de més enllà, resituant-nos d'entrada a l'edició número 903, el programa en què vam arrencar l'any i en el qual les músiques ibèriques van ser protagonistes en exclusiva. Visitarem primer Euskadi, tot recordant el disc basc, setè llarga durada del gran Xavi Aburruzaga, gran triquitilari que ha desplegat el seu talent i els sons tradicionals de la seva terra per bona part del planeta. N'escoltarem l'estupenda Triquit Eixi. Tot seguit cap a Castella i Lleó amb Universo, tercer treball discogràfic del duet Blanca i Chuchi, editat pels nostres amics del segell independent mataroní Microscopi, una obra de folk ibèric contemporani interpretada pels virtuosos Blanca Altable i Jesús Enrique Cuadrado, consagrats ja entre els millors dels sons tradicionals castellans. Per concloure aquest bloc de tres peces, canviarem radicalment de registre, tot traslladant-nos al continent africà, més concretament a Benín, lloc de procedència de la fabulosa Gambé Brass Band, formació que remena amb molta traça una fusió conformada pel so juju, estil tradicional de l'Àfrica Occidental, pel so dels rituals vudú i pel de les big bands de jazz clàssic occidental. Del seu disc From Without to Another World escoltarem de nou la fenomenal Allé, amb la veu de la seva compatriota Angelique Kid Joe.

Seguim amb el tercer triple lliurament musical d'avui. Anant primer cap a Dinamarca per retrobar-nos amb un deliciós projecte musical que ens transporta a un lloc ben diferent d'allà on s'ha gestat. Àlbum Sufí 3, amb el subtítol en àrab de O Brisa de l'Ànima, és un disc superb del duet Eufòria, projecte que s'endinsa en l'espai dels sons sufís del nord d'Àfrica i es presenta amb uns arranjaments contemporanis d'allò més brillants i engrescadors. La peça sensacional que tornarem a escoltar s'anomena Ya-Ro. Amb la segona proposta d'aquest tercer bloc anirem de nou a la Federació Russa i al terreny dels sons purament tradicionals, en aquest cas amb un únic instrument protagonista, la veu de la talentosa Anastasia Ragozina, artista sublim que ens ha delectat enguany amb les composicions del seu mitja durada Dolia, treball que conté delícies com Noctemnaya. Després tornarem a canviar de registre, tot i que continuarem en clau femenina i minimalista. La diferència és que el pròxim instrument protagonista és l'arpa i el gènere el flamenc. Arpa ara, segons alguns entesos, esdevé una revolució en el món del flamenc, tot convertint l'arpa clàssica en un instrument vàlid i valuós per al gènere. L'autora d'aquesta joia no és altra que la virtuosa Anna Crisman, artista de Jerez de la Frontera, que ens delectarà amb una perla anomenada Zambra de Luz.

Avancem en la nostra edició de Més Enllà número 931, tercera de les 5 que dediquem enguany a repassar el bo i millor de la temporada. En aquest quart bloc començarem al sud d'Itàlia, amb la que potser és la més veterana i mítica formació del folclore autòcton, els fabulosos Canzoniere Grecanico Salentino, que l'any passat celebraven el seu 50è aniversari amb l'edició del disc Il Mito, una obra on els de la Puglia recullen 11 peces emblemàtiques de la seva llarga història, com ara Domenica Matina. En aquella mateixa edició van descobrir la música formidable d'un argentí resident a França, el talentós Marco Grancelli, artista que s'estrenava en solitari amb una obra deliciosa, Camino Trunco, un disc on el folclore de la seva terra brilla de manera molt especial gràcies al gran carisma i la innegable qualitat interpretativa de Grancelli. Per recordar-lo, hem escollit dues perles de l'àlbum, El Machayuera i Si te bautizó la luna. Per concloure aquesta triple entrega musical, tenim de nou entre mans el disc True Picture, debut discogràfic de la cantant i contrabaixista hongaresa Verónica Varga, artista sublim i elegant que ens convida a fer un viatge musical des dels sons tradicionals de la seva terra fins a altres contrades helèniques. N'hem escollit per compartir avui una peça preciosa que no vam escoltar en el seu moment, Afino Geia.

Per començar aquest nou triple lliurament de resum de temporada, anirem a l'illa grega de Creta i amb la lira tradicional com a protagonista, instrument de per si captivador. Més encara si el músic que el remena és el gran Stelios Petrakis, un dels referents mundials d'aquest instrument mil·lenari, el que vam descobrir fa més d'una dècada i el qual hem retrobat reiteradament en solitari i, sobretot, com a membre d'altres sensacionals projectes de sons mediterranis. A l'Íric, el seu nou disc, trobem perles com Mushernaga. A continuació viatjarem a Finlàndia per retrobar-nos amb el quartet de folk pop més trencador dels darrers anys en el país nòrdic, Tuuletar. Quatre músiques elegants i innovadores que a Maammo, el seu últim treball discogràfic, continuen jugant amb els sons tradicionals finesos i l'electrònica per donar vida a peces formidables com Kayatesi i Hivanion Loitsu. La tercera proposta musical d'aquest cinquè bloc d'avui ens portarà musicalment a l'Índia, tot i que geogràficament anirem força més a prop. El Modena Vega, flautista i cantant malaguenya habitant d'universos sonors orientals i mediterranis, es llença amb el disc Gopika a una nova aventura en solitari en la qual la música devocional és la protagonista exclusiva a través dels kirtans de la ciutat de Brindavan. Com que les peces són molt llargues, hem escollit un fragment, més o menys la meitat, de Sri Radha Ganesham.

0: convençuda.
1: Seguim viatjant pel món a través de les seves músiques d'inspiració tradicional en aquesta tercera edició de resum de temporada. El següent bloc arrencarà des d'Eslovàquia amb Manusa 2, segon treball en solitari de la cantant Julia Kozakova, consagrada artista de l'univers de les músiques gitanes centreeuropees que amb aquest treball dona continuïtat al del seu debut, Manusa, un disc que en el seu moment també ens va captivar. N'escoltarem una que no vam tastar en l'edició número 906 del passat mes de gener, Dumba la Dumba. A continuació anirem a un arxipèlag caribeny. Curaçao és un país que aquesta temporada hem pogut esborrar de la llista d'aquells que encara no havien visitat musicalment. I ho van fer gràcies a un fabulós disc de sons criolls, The World of Songs, una obra del gran Roel Callister, talentós percussionista, compositor i cantant, que ens tornarà a delectar amb el seu ritme captivador en peces com Eranita Malu. Canviarem després radicalment de registre, tot dirigint-nos per tercera vegada en aquesta edició a la Federació Russa. Pshelka és el títol del nou disc de Tatiana Kalmykova, una bregada vocalista, compositora i investigadora de les músiques antigues del seu immens país, que en un mateix treball ens pot transportar des de l'Oceà Pacífic fins al Mar Bàltic. N'escoltarem el tema Xerez Sadik.

Som-hi amb la setena entrega musical d'aquesta edició de Més Enllà número 931. Començarem a Mali amb un àlbum farcit d'energia, Fanga, un títol que en la llengua bambara significa força, segon treball discogràfic del grup Kumbe. Formació on trobem músics malians i francesos i que fusiona les tradicions sonores del Sahel amb el rock més potent, com comprovarem escoltant un cop més una composició poderosa anomenada Wer Wer. Després podrem gaudir de nou amb una obra de les més captivadores que ens han passat per les mans en els darrers mesos, tot posant un peu al sud d'Itàlia i l'altre a Catalunya. San Paolo di Galatina és un disc superb de Raúl Refri i Maria Mazzotta, cuinat a foc lent per força major. Ja fa anys que la cantant de Lecce va contactar amb el músic de Barcelona proposant-li de fer alguna cosa junts, però aquest anava molt saturat de feina i en aquells moments i va declinar la idea, però no la va descartar per al futur. Afortunadament, el futur ha arribat en peces com la que dona títol al treball. I si teníem un peu a Catalunya, amb la tercera proposta d'aquest bloc, els posarem els dos. Melodies del Retiro és el títol de l'últim disc de Carlos Coronado, músic nascut i resident a la vila empordanesa d'Esclanyà, que viu captivat pel flamenc i que hi posa tot el seu talent com a compositor i com a guitarrista en joies com Guanajuato.

Arriba el moment d'acomiadar-se per avui i ho farem amb la vuitena i última triple entrega sonora. Sortirem des de Dinamarca amb Three Times Into Something Will, el nou àlbum del quartet de folk basco, una formació amb més de dues dècades d'aventures musicals a les esquenes que ha estat premiada en diverses ocasions com a una de les propostes del gènere més reeixides del país nòrdic. N'escoltarem una joia titulada Lead and Silver. Tot seguit tornarem a gaudir amb l'òpera prima d'un trio nascut recentment en terres italianes amb l'objectiu de maridar sons de l'Àfrica Occidental i Mediterranis. The Path Before Use és el títol del disc que tenim de nou entre mans, edició publicada el passat mes de gener pel trio Crossing, del qual escoltarem la sensacional Careba. Per concloure les dues hores de programa posarem un peu a Itàlia i l'altre a Albània amb Loom, el nou i meravellós disc del duet format per la cantant Hersi Madmulla i pel violoncel·lista Jacopo Corozzi. Aquests músics genials ens conviden a un viatge al·lucinant que arrenca des de la base de quatre tradicions populars del sud-est europeu. Tenim un magnífic exemple en la peça Colaz Llumjan. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

i res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

of here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvillo, no, I come and go, m'escapo un estudi.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat FM, app i 3Cat.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.